Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterno, amb DJ Glasshat.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafin Radio FM.
1: It's summertime.
2: Calafin Radio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari. A Calafell.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprics valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

de 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Caban Sangletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Laia Framés. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Això inclouria, diu, l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz, via clau pel transport mundial de petroli, i també el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. Tot plegat ho explica en un escrit a les seves xarxes socials, on afegeix que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació, tal com li han demanat, diu, el país persa i també altres països de l'Orient Mitjà. També assegura que Israel dona suport a aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest de desescalada, Donald Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si aquestes negociacions fracassen. Més coses. La Comissió Europea assegura que fa costat a Espanya davant la crisi migratòria dels últims dies a Ceuta. El comissari europeu d'Afers d'Interior i Migració diu que Brussel·les està compromesa amb la protecció de les fronteres exteriors i que la solidaritat és clau. Ho ha dit a Twitter hores després que s'hagi convocat per dimarts una reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea. Mentrestant, sobre el terreny, la Guàrdia Civil, l'Armada i Salvament Marítim han començat ja la instal·lació d'una barrera pneumàtica al mar, vorejant l'espigó del Tarajal, i a la ciutat autònoma es va recuperant poc a poc la normalitat. Aquest dissabte la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. Avui s'espera la visita de Santiago Abascal. I ho hem sabut aquesta matinada, 13 persones han mort en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i ja investiguen les causes del sinistre. I avui entra en vigor bona part de la normativa europea per regular la intel·ligència artificial. Es considera el primer marc legal del món dissenyat específicament per regular aquests sistemes. Entre d'altres, a partir d'ara els sistemes hauran d'informar els usuaris quan estiguin interactuant amb un sistema d'intel·ligència artificial. Aquesta llei també obligarà a etiquetar i a identificar els continguts audiovisuals que s'hagin generat o modificat amb aquesta tecnologia perquè tothom en sigui conscient.

0: És Rosalia, que aquesta matinada ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires, Argentina, dins la gira Lux, per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica que va generar a les xarxes socials fa uns dies en repiular un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu en aquest país. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu efecte per l'Argentina.
1: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad.
0: Unes paraules que han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien avui el Movistar Arena de Buenos Aires. I pel que fa als esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París, la primera amb Denis González al duet mix lliure i la segona amb Lilú Lluís al duet lliure. Aquest diumenge una oportunitat per Carla Lozano i el balear Jordi Cáceres al duet tècnic. Pel que fa al futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco es reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez. Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès amb gols de Marcos Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. D'altra banda, Quique García ha abandonat el partit amb molèsties. El Girona, de la seva banda, ha perdut la 49a edició del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal, derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. El gol gironí l'ha fet Arnau Martínez davant de 13.500 espectadors. I avui també ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat. Per tancar el futbol, derrota per 1-2 del Badalona Woman contra el Montpellier en el primer amistós de l'equip badaloní aquesta pretemporada. El gol l'ha fet Paula Sánchez. I pel que fa al ciclisme, la neerlandesa Lorena Vives ha guanyat a l'esprint la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, a 18 segons a la general, s'ha vestit amb el mallot groc com a millor jove. Aquest diumenge tindrem la segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Etapa força plana també amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
3: Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
4: Obeses en Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
3: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
4: Cobla amb so de dona, Filomena.
3: Memorial Ricard Vilarassau.
4: Revolucionem el so de la cobla.
3: Tota la informació a amsodecobla.cat.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
6: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
6: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
8: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
9: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
10: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
6: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
10: Tot es pot parlar.
6: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: Venha aí ao Bagens.
1: Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant. Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, bona hora, bon diumenge, bon primer diumenge d'agost. Benvinguts al Mans, a tota l'arrel, amb tota la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui al Mans ens farem ressò de dues propostes musicals molt suggeridores que us han presentat aquesta mateixa temporada, Carola Ortiz i els Boc, dos projectes que exploren nous camins a partir de les músiques d'arrel o d'una sonoritat molt pròpia. També farem una nova aturada a la música de cobla a partir del fons de Ramon Serrat. Descobrirem l'imprescindible d'aquest compositor per entendre també la preservació del seu patrimoni coblístic. I serem amb la Dolors Joanola a la producció i Quim Rotllant a la direcció i locució.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. Del Mans a Catalunya Ràdio.
2: Som-hi, doncs, benvinguts al Mans. Les primeres a sonar aquest diumenge 2 d'agost seran l'Estarta i Relena des de Les Preguntes, Siberiesh a la Rana. Siberiesh.

Aquestes eren les tartes Relena. Des de les preguntes Severies a la Rana, una tartes Relena que estan fent gires internacionals brutals i que avui tindreu l'oportunitat de sentir a Camprodon, al Festival Microclima, on també hi haurà Minibus Intergalàctic, en Andreu, Masoni i el Remei de Calafresca.

0: temps.
1: La Carola Ortiz ens convida a mirar més enllà del temps, del record i de la matèria. Amb el seu nou treball enllà, la cantant, clarinetista i compositora garenca uneix música i poesia en un viatge íntim i espiritual nascut de la complicitat amb el poeta maresmenc Darío Olaórtua. Un disc que respira calma, bellesa, profunditat i que fa conviure l'havanera, el fado, el tango i el jazz més mediterrani. En parlem tot seguit amb la Carola Ortiz d'aquest enllà. Bon dia, Carola.
2: Bon dia, Quim.
1: Anem molt justos, que tot just el Cantarera sortia, què fa? Un any i mig? Dos? No arriba, no?
2: Dos anys, sí, dos anys. Va sortir el novembre del 23.
1: I ara tenim aquest enllà. Què ha passat? Que has tingut pressa?
2: No, de fet, jo no volia pas treure un disc, no estaven en els meus plans, però en Darío Olaórtua, que és el poeta de tots els temes i productor executiu, em va fer un encàrrec, em va fer un encàrrec. Ell volia incloure un disc en un llibre d'artista, perquè ell és, això, doncs, té molts poemes i mescla amb artistes gràfics, no? Pintors i pintores. I llavors, bueno, va començar demanant-me quatre poemes d'aquest llibre d'artista i van quedar tan xulos que em va dir, escolta, què fem amb això? Dic, bueno, si jo el vaig veure animat, i dic, si vols, fem un disc. I em va dir, val, vinga, avanti. I sí, una passada, un regalàs.
1: Com el descobreixes tu, el Darío? Com has anat entrant en el seu imaginari i en la seva poètica?
2: Bueno, és una persona amb la que jo vaig connectar de seguida, la veritat. El vaig conèixer fa 7 o 8 anys i em va dir, a mi m'agrada molt el jazz en fusió amb altres músiques. I vaig pensar, ostres, fantàstic, vull dir, segur que li agradarà el que faig, no? Però això llavors van passar 3 o 4 anys i llavors vaig fer un concert de Pecata Beata a Argentona i ell estava a primera fila i ja vaig veure que va sortir encantat, no? I llavors al cap d'uns mesos em va trucar per fer un concert a casa seva, que ell té a dins de la seva finca, té una ermita, l'ermita del Viver, que és una ermita històrica d'aquí a Argentona, i bueno, que és un espai preciós, i vam fer un concert allà de Pecata Beata i bueno, encantat, ell em va dir organitza el que vulguis aquí, o sigui, de seguida es va crear molta complicitat entre nosaltres. Ell també és un gran amant de l'art, sobretot l'art plàstic, o sigui, del jazz i l'art plàstic, que, bueno, és una mica el que ha fet el meu pare, o sigui, pintor i músic de jazz. Vull dir que és que de seguida, saps, vam connectar moltíssim. I aleshores, al cap, després d'aquest concert, el que, bueno, ell em mencionava que algunes artistes havien musicalitzat els seus poemes i tal, però, bueno, jo estava amb Cantareres ja en producció i a muerte, no? I de cop em va dir això, i bueno, vaig provar, vaig pensar aviam, perquè clar, en Pecata Beata vaig escollir poetes, vaig llegir centenars de llibres i vaig escollir poetes dones, i històries molt potents, molt fortes, no? Com de sang i fetge i llàgrimes, i aquests eren doncs més, bueno, més planers, potser, més, no? No tan intensos. I la veritat és que em vaig sorprendre. Sí, em va agradar. I, bueno, han sortit, per exemple, un Seguirem rodant, que és una cançó, una rumba catalana, que, bueno, que és com un himne gairebé ja, perquè és que l'he cantat a diversos concerts i l'ensenyo, l'acabo cantant amb el públic i és màgia, vull dir, és una passada.
1: Aquesta vegada et veiem molt més anant, com ho podríem dir, cap al fado, cap a uns ritmes potser més interns, interiors, excepte el Seguirem rodant, eh?
2: Sí, aviam, també, clar, en Darío, bueno, és una altra quinta. Et dic, els poemes també, aviam, per exemple, hi ha el foc, que és un tango, però exacte, o sigui, hi ha el Seguirem rodant i el foc.

0: i després la resta sí, són poesies tranquil·les. És que aquests poemes tenen una part molt bonica de contemplació, no? Hi ha molta contemplació de la natura, de la ciclicitat de la vida, parla molt de l'espai, de la pausa, del més enllà, de l'infinit, del sol i la lluna en aquell moment que es troben, no? Doncs això, són cançons que m'inspiraven potser un tempo més lent. Que en directe sempre ho fem més ràpid.
1: Sempre va, però... exacte.
0: Sí, els tempos s'acceleren.
1: Això també passa. Musicalment, t'has acompanyat amb en Sandrine Robiliard i en Bartolomeu Berenguy, que ja us... diguem que ja teniu una carrera feta, eh?
0: Sí, també perquè, aviam, jo tenia clar que hi havia molt de romanticisme també en aquest poema, perquè ell és un... com jo, som dos romàntics també, que ens hem trobat, i bueno, de seguida, a més, que a part ja coneixia el trio, i bueno, ell estava enamorat d'aquest trio, i clar, jo ja li vaig proposar amb això i em va dir, fantàstic, però és que jo ja ho vaig veure, no? Que aquí és una mica la mentalitat de productora que tinc, no? De buscar equips i de dir, vale, quina sonoritat, i llavors, home, pel material dels poemes, per ell, no? Per tot el context, va ser com aquest trio, i a part que m'encanta tocar amb ells, i la veritat que estic molt contenta d'haver repetit un format, no?, en dos discos, perquè és que cada disc que faig és un món, però aquest és com una continuació dolça i més, no?, més tranquil·la, més pausada de Pecata Beata.

0: Atem ara si sí, amb algun dels temes, ja us he apuntat, aquest seguirem rodant, que va ser l'avançament, crec recordar, té un punt rombero, però és molt mediterrani. Només d'entrar dius, ui, cap on anem?
1: On estem, no? El videoclip també és molt oriental. Sí, una mica en el videoclip hi ha aquesta cosa, no? Aquest encontre d'Orient i Occident, no? D'aquests personatges que venen d'Orient amb aquests elements orientals, aquestes alfombres, aquestes llànties... Ah, i l'Occident, que som nosaltres, no? Amb formació de jazz, de clàssica. I és aquest punt, no? Que habitualment es veu amb aquesta dansa sufi, aquest gir, que és el rodar, no? El rodar per connectar-nos al rodar del cosmos, no? Dels planetes, de la vida, les petites morts, els petits renaixements, que també és un concepte més espiritual. Com més a Orient vas, més el dia a dia està. Sobretot a la Índia seria el màxim, però vull dir, és com que ells ens porten aquests valors i aquests colors musicals i ho mesclem, doncs, amb l'harmonia més europea, però, bueno, també hi ha aquest toc una mica flamenco, no?, de la rumba, vull dir, és una mica la meva vida, el meu camí, no?, musical i personal, en aquest moment. Ja fa anys, però...

0: sorprenentment, almenys a mi m'ha portat una havanera, que és aquest quan la lluna el tema cobra el disc.
1: Ja vaig escriure una havanera amb sirena de Cata Beata, però és que aquest disc, clar, jo el vaig fer sense una pretensió, sense una exigència, que és la que ens posem, vamos, crec que la majoria d'artistes quan dient anem a fer un disc, no? Llavors aquest, clar, com que jo no ho sabia, doncs vaig dir, bueno, va, doncs fem així. Al principi era un encàrrec i havia d'anar dins un llibre d'artista. Dic, bueno, fem-ho així, no? I després vaig dir, doncs per què no? Treure un disc a trio de cançons boniques, senzilletes, sense 50.000 formes, sense 50.000 capes, i una orquestra allà darrere, i algo bonic, no? Bucòlic i que arribi, no? Perquè sí que és senzill, però és que la senzillesa de vegades és el que arriba més, no? Sí, i llavors aquesta manera, doncs, m'agrada molt. Sí, sí. És, de fet, és de les que més m'agraden. És molt tendre, bueno, és que el poema és molt tendre.
0: Les lletres dels diversos temes, dels 8 temes que hi ha moments tendríssims, ens parla també de cicles, d'esperança, sobretot, també, i això sí. També en un moment com el que vivim s'agraeix moltíssim posar una mica de poesia i de llum al que estem vivint. Escolta'm, no res, Carola, contents de tenir notícies teves d'aquest nou treball, aquest enllà, aquest regal que t'ha portat les circumstàncies de la vida. Gràcies per tenir la trucada, Carola.
1: Moltes gràcies, Quim.

0: A Carona, des del treball en Llan Carola Ortiz i la poesia de Darío Olaórtua. I seguim ara, ens anem cap al món de la cobla, amb aquest so de cobla que us oferim a Catalunya Música. Avui us parlem de Ramon Serrat, un compositor que us assegurem que és per descobrir. En parlem amb la Laura Valls.
1: Perquè farem una visita al fons d'un compositor per descobrir la seva obra a través de manuscrits, documents i fotografies conservades. La nostra primera parada és la Biblioteca de Catalunya, on es conserva el fons de Ramon Serrat i Fajula, director, intèrpret i compositor, nascut l'any 1883 a Sant Joan de les Abadeses. Un fons on trobem la seva obra musical, que comprèn per una banda doncs, música coral i música per a veu i piano, amb text d'escriptors propers a Ramon Serrat, i per l'altra, música instrumental, que inclou gèneres, d'entre els que destaca la sardana amb gairebé 100 títols. El fons va ser una donació de la família, que a la mort del compositor el va ampliar amb nova documentació i el va cedir a la institució l'any 2008. Serrat, com dèiem, va néixer el 4 d'agost de 1883 a Sant Joan de les Abadeses, on va passar la infantesa i joventut fins l'any 1908. A partir de llavors, i per qüestions laborals, viuria a Ribes de Freser, Olot, Granollers, Casa de la Selva, Ripoll i Terrassa, on va morir l'any 1944. Però la seva vida sempre va estar molt lligada a la seva vila natal, cosa que apreciem, de fet, en la seva obra sardanista. En el seu fons trobem la relació del seu catàleg amb les sardanes que fan referència a Sant Joan de les Abadesses i en són, doncs, una vintena. També en una carta escrita a un amic, ja cap al final de la seva vida, on escriu: amic, contínuament remembro amb delectació el nostre volgut poble de Sant Joan. Digue'm un altre poble de les belleses del nostre. Jo parlaria sempre d'ell recordant coses boniques.
0: I per què va haver de marxar, pobre, si estava tan a gust allà?
1: Bueno, per sort va viure a llocs, per exemple, Ripoll, que està prou a prop, així que...
0: Sí, però Terrassa no.
2: No, Terrassa no. Potser per motius, si ell era músic, potser per motius també professionals.
1: Clar.
2: D'estar més, desenvolupar,
0: sí, sí. No més en un punt central del país per poder anar tot arreu més ràpid.
1: Perquè eren ciutats musicalment més importants.
0: Mm-hmm.
1: Tot i això, ja hem vist com la seva carrera professional, això que diem, no?, el va portar a viure a altres indrets de Catalunya, i de fet la seva primera sardana l'escriu l'any 1910 a Granollers, on s'incorpora a la cobla El Cendrés. Allà compondrà La Font del Cubilar, que és un tema molt santjoaní. És on s'anaven a ballar sardanes l'últim dia de les festes de setembre, i, per cert, on es diu que Maragall es va inspirar per escriure La Vaca Cega.
2: Carai.
1: Una mica ho lliguem tot, perquè recordem que també hi ha un poema.
0: Som tan renaixentistes, una sardana.
1: Doncs sí. Escoltem, en primer lloc, la seva primera composició, La Font del Cubilar, que va escriure amb 26-27 anys.

0: Aquesta era la Font del Cubilar de Ramon Serrat, interpretada per la Cobla Els Mongrins, amb la direcció de Martí Camós.
1: Menys prejudicis, més cobla.
2: Doncs ja escoltàvem aquesta sardana que dèiem que era del 1910, això, 26, 27 anys, que tampoc no és molt aviat per als estàndards de l'època, no? També hem de pensar que en aquest moment tenia una formació de caire més autodidacta, cosa que canviarà en aquests anys. Després d'estar un any a Granollers, va traslladar-se a Casa de la Selva, on va ser un dels fundadors de la Cobla Selvatana. Quan va marxar com a tenorista, el va substituir Josep Coll, que després...
3: Carai, faria llarga carrera.
2: Exacte. Ha sigut un dels grans noms en la història d'aquest instrument. Ens situem, doncs, al 1915, quan arriba a Ripoll, i allà comença un període destacat en la seva vida professional. També fundarà una cobla, la Cobla de l'Aliança, dirigirà el cor Flor de Maig, i és fundador i director de l'Orfeó de Ripoll. En l'àmbit de la composició escriu algunes de les sardanes més conegudes de la seva producció, com El fill que no vindrà, Nit serena o Neu rodona.

0: i probablement en aquesta època inicia les lliçons que va rebre d'Enric Morera, un aspecte que al seu fons descobrim perquè doncs, conserva el seu tractat d'harmonia, exercicis de contrapunt i fuga de Ramon Serrat que estan corregits i comentats per Enric Morera.
1: Quina meravella aquesta època amb aquests personatges, no?
0: I tant, i aquesta educació una mica per correspondència, no?, que podia fer Enric Morera i que es va apuntar a molta gent, no? També tenim el certificat del 30 de juny de 1925 on ens diu Enric Morera que certifica que Ramon Serrat ha hecho todos los estudios de armonía, contrapunto, fuga y composición bajo mi dirección y de manera brillante.

0: Cursos a distància d'Enric Morera.
1: Això es feia abans, molt estudiar per correspondència, no?
2: El va considerar doncs un alumne destacat.
0: Brillant, com a mínim. Sí.
2: Amb la cobla a l'Aliança, en aquesta època tocaran per primer cop a Núria, un fet que recorda la sardana que ara us proposem. Camí de Núria. I el manuscrit hològraf, el mateix compositor, ens indica que es va estrenar el 13 de novembre de 1921 a Barcelona. Escoltem, doncs, amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Xavier Pagès.

0: camí de Núria, de Ramon Serrat, amb la cobla Sant Jordi, hem anat en aquest cas amb un enregistrament del 2004 dirigit per Xavier Pagès i promogut des de l'agrupació sardanista de Vic.
1: Seguim doncs en aquest repàs biogràfic. Ara comentàvem fora micros que un dels motius pels quals va anar a Ripoll,
0: insospitat,
1: bastant
0: no?
1: divertit i insospitat, a part de les qüestions laborals, és perquè li va tocar la loteria.
2: 61.561
1: traslladar amb la família.
0: El gordo de Nadal, suposem, no?
1: No sé exactament quina, però bueno, una que els va permetre doncs anar en aquesta vila i la seva dona va poder obrir una botiga.
3: I en el seu fons hi has trobat alguna cosa d'això?
0: Un bitllet de la loteria, per exemple.
3: Va guardar o no?
1: Segur que està conservat, ara no recordo exactament si hi ha el bitllet o no, però sí que hi ha referències.
0: Home, si hi ha el bitllet és que no el va cobrar.
1: És veritat. Es nota que no jugo a la loteria. No. Ni m'ha tocat mai.
0: Doncs, Sami, ja tenim més motius dels seus desplaçaments, en aquest cas de Ramon Serrat. On ens situem ara?
1: Doncs anem a l'any 1925, on li va sorgir l'oportunitat a ell i a la seva filla Núria, que tocava el piano, de treballar a l'Escola Municipal de Terrassa. És per això que es convertirà en la seva nova llar, on serà director d'aquesta escola i fundador i director de la banda municipal. Ja veiem que doncs, va estar en moltes formacions, no? I fins i tot en va fundar diverses al llarg de la seva vida i els va dirigir. Això què significa? Doncs que disminuirà una miqueta la seva activitat com a instrumentista, però també prendrà importància la composició al marge de la cobla, per a piano, cant coral, orquestra, òpera... I destaquem que va veure la gran majoria de la seva obra, si no tota, estrenada, fet bastant singular, que no és habitual en els compositors catalans, per desgràcia.
0: Exacte.
1: De l'etapa terrassenca, molt fructífera a nivell laboral, tractant-se d'una població activa a nivell cultural i musical, us proposem la sardana Dansaires Egarencs. Serrat la dedica en el seu manuscrit hològraf al foment de la sardana i està signada a Terrassa l'any 1936. Aquesta és Dansaires Egarencs, interpretada per la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Jesús Ventura.

0: Aquesta era Dansaires Agarencs, de Ramon Serrat, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, inclosa en el disc Terrassa, Ciutat Pubilla de la Sardana de 1998, dirigit per Jesús Ventura.
1: El diumenge comença amb bona música. És temps de Mans.
2: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, a la Ràdio Nacional, en tota l'arrel. Ara anem a descobrir noves propostes musicals al voltant d'aquesta música tradicional i popular. Avui ho fem amb els Boc.
1: Si sona gralla amb groove, ets al Mans.

0: I ara seguirem per Mallorca, perquè ens arriba el retorn d'un dels grups més potents de l'escena folk de l'illa. Són els Boc. Torna amb el treball de Verses dues torres, un disc que manté el so mediterrani, l'energia i la festa, però noves textures i una mirada segurament més madura. Per conèixer tots els detalls d'aquest disc i d'aquesta nova etapa, en parlem amb el seu líder i fundador, Joan Frontera. Bon dia, Joan.
1: Com anem?
0: Escolta, quines són les dues torres, per començar?
1: Aquí hi ha una miqueta de tema, perquè oficialment no són les dues que nosaltres tenim a la portada. Tenim la Torre d'en Sauron, i després l'altra és la d'en Saruman. La d'en Saruman, per mi que se diu Othrank, no sé com se... Clar, nosaltres hem posat aquestes dues, però realment no és la d'en Sauron que hauria de ser. Hauria de ser una altra, no me'n recordo el nom tècnic, val? Però és una que està de camí cap a Mordor. La Torre d'en Sauron és la Torre d'en Sauron, i ha de sortir la Torre d'en Sauron. Per tant, la part del lore aquí va anar un poc cap al... i varen ficar les dues torres com el va quedar a nosaltres.
0: En aquest cas, ja ens dona pistes, d'alguna manera, de qui sou els Boc, què treballeu...

0: hauríem de qualificar-vos com un grup de metal folk, podríem dir, amb arrels molt arrelades a Mallorca?
1: És molt difícil poder definir el grup perquè no només han passat per diferents èpoques, sinó per estils molt diversos. Si anava a mirar temes més antics, tenim des de temes de trio amb violoncel, superclàssics, música rotllo tarantela, com a... O sigui, hi ha moltíssima varietat, fins i tot hi ha un tema que és com a swinguero, amb arranjament més de swing, però el que passa és que sí que històricament a poc a poc hem anat cap a la part aquesta més de rock i de cada vegada anem una mica més cap a aquesta obscuritat que ens dona es metal. Per els puristes del metal no crec que siguin metal pur. Jo escolt metal i no sonen aquell tipus de metal. Però sí que és com una espècie de metal melòdic. Dirien que és una espècie de metal progressiu o folk metal progressiu en tocs de diverses coses.
0: Aquest treball ens dibuixa però el moment que esteu, com ho treballeu, aquest punt metal fosc que estàs dient, però alhora no deixeu de cap de les maneres aquests instruments, aquesta sonoritat i fins i tot rítmiques que ens porten a les illes tranquil·lament, a Mallorca, en aquest cas.
1: Sí. De fet, bueno, nosaltres, o sigui, és un grup instrumental, purament. Tot i que tenim dues col·laboracions en el disc, el grup és purament instrumental. La composició, o sigui, els instruments, per qui no m'ho hagi sentit, tenim, evidentment, la colla de Xeremies, que és la nostra sonoritat tradicional de les illes, hi ha altres formacions, però com a la colla de Xeremies, o sigui, Fabiol, Tamborino, Xeremies, és la base, val? O com a la nostra bandera. Però després també altres instruments tradicionals. Històricament han passat llaüt, hi ha hagut mandolina, guitarró, actualment també hi ha banjo, tenim whistles irlandesos, violí, no sé si vos ho he dit, flauta travessera, no sé si m'estic deixant qualcú, acordió, clarinet, no sé si t'ho he dit, hi ha piano, o sigui, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses. I el que feim és anar combinant compositivament, perquè al final jugam amb un desavantatge o amb un avantatge. L'avantatge és que, clar, el no tenir cantant et serveix que hi ha una part de població que els hi és més difícil perquè no estan basades en aquest tipus de llenguatge. Però en el mateix temps mos permet ser molt més dinàmics. El tema no és una veu que canta un estrofa, un estribillo, un estrofa, un estribillo, un estrofa, un estribillo, que està molt bé i és super respectable i tot és increïble. Però nosaltres anem un poc en el nostre rotllo i els temes van evolucionant i van canviant de sonoritats. No? Moltes vegades mos diuen que som un grup que conta històries sense dir res, no? Només musicalment. I mos encanta que vol dir això.
0: Aquest és el vostre quart treball. El 2011 apareixia el primer web, vau passar per les 1001 cabretes, i la darrera, de fet, és la que obria aquesta trilogia que esteu fent al voltant de Tolkien. La darrera era la comunitat d'Antoni Bardo, i ara arriba aquestes les dues torres. Caldrà esperar el tercer, m'imagino.
1: Home, clar. Sí. No, és que encara no te puc dir nom perquè no està negociat internament, però serà algo relacionat amb el nom de la tercera pel·lícula, o l'estat llibre.
0: Què us ha agafat del Tolkien? Què és el que us atrapa?
1: No tots els dels grups són superfriquis, però molts dels grups són molt friquis. Crec que tothom que ha estat dins es, quan te xerres del món friqui és una cosa molt oberta, val? Qualcun jugam a Magic, qualcun jugam a Warhammer, qualcun jugam a videojocs, qualcun jugam a joc de taula, qualcun jugam a tot el que t'has dit contant, qualcun llegeixen moltíssim. Evoquen com ha creat un univers allà on se van mesclant les influències que tenim culturals que mos agraden i mos apassionen i feim el nostre propi lore, el nostre propi univers. El Senyor dels Anells, bueno, el Senyor dels Anells, jo crec que per no te diré per tots els friquis, però per molts dels friquis és com un abans i un després. Evidentment els llibres tenen molt d'anys, no? Però jo crec que a partir de les pel·lis del que és 2002, no sé, bueno, por ahí, a començament del 2000 que se varen fer les pel·lícules amb en Peter Jackson i tal, ja dius, jo ho record que se me posa la pell de gallina. S'abans i el després per el mundillo que és friqui, no? Com que som uns quants de dins el grup que pitjam cap aquí, pitjam cap aquí, pitjam cap aquí, i doncs així a poc ho hem anat enllaçant. De totes maneres, connecta amb una altra cosa. Com t'he comentat, nosaltres anem generant el nostre lore. Tradicionalment, ens juntàvem els 8 integrants, fèiem un poc de cachondeo i anaven sortint les històries i els personatges que ens anem inventant. Ara en aquest disc, les històries, els ha fet un dels meus germans, en Pere Frontera, doncs va agafar totes les històries, totes les idees que havia d'això. Hem de fer un tema de Nesmígol. Doncs pues han fet Nesmícol. En lloc de Nesmígol, és Nesmícol. O en lloc de Gandalf, doncs pues és en Gundalf de pistola. O Gundalf, el pipes, que pipes poden ser pipes de fumar, pipes de pistoles, o pipes, o sigui, tonteries, saps? Hi ha moltíssima de màgia dins tot això, però tenim un tema dedicat a Harry Potter, n'hi ha un dedicat a Warhammer, no en aquest disc. Hi ha temes dedicats a moltíssims d'univers.
0: Sí. I, a més, amb un punt d'ironia, moltes vegades. Noms com això, el que deies, no? El Harry Potter es comparteix amb un Gory Potter i la pedra fenomenal.

0: un lloc he llegit que plantejava una mena de Vall de Bot futurista. També us definiria d'alguna manera?
1: Encara m'estàs demanant una cosa que no sé si la puc dir. Vale, jo te respondré mitja la punyeta. Vale? És a dir, hi ha un tema, el darrer del disc, que se diu Vall de Rock, amb G. Però és perquè això feim una conya entre el Vall Rock, el Vall Rock dels Dimonis del Senyor dels Anells, el Vall Rocks i el Vall de Bot mallorquí. La imatge és molt divertida perquè són dos Vall Rocks tocant unes fabioles, altres les xeremies i dimonis que estan ballant Vall de Bot. O sigui, el nostre univers és tot el temps és irònic i tonteries, però és guai perquè al final molt genera la nostra xona. És que hem preparat un ball i no sé si ja està publicat, però un d'això. Mos agrada molt el show, les tonteries, riure i damunt l'escenari. Mos agrada la col·laboració amb el públic. I hem preparat una cosa per la presentació, que no sé si està publicada perquè ja no duc les xarxes i no la vull.
0: No haurem d'estar pendent.
1: Així, ja. Generant hype. Vinga.
0: Un dels títols que també sorprèn és aquesta Aina Unicorn.

0: Quin unicorni, doncs. Aquestes, o sigui, aquest no és friqui. Aquest no és friqui. És senzillament, dins el grup tenim la tradició que quan un dels membres es para, i doncs li feim un tema a la seva filla, o al seu fill. Històricament ja en tenim un grapat, perquè hi ha el tema d'en Roc, que és de Rockabock, després hi ha el d'en Blai, que és Big Blai, després tenim el de... Es, quan m'has dit abans, saps, el primer disc, que se diu a la comunitat d'en Toni Bardo, en Toni Bardo és el fill del bateria. Bueno, doncs pues, Naina, la meva filla, la meva primera filla, en què tenim més, lo, que com que m'ho havíem aturat 5 anys, ara anem a darrere, el proper disc t'entrà...
1: Els següents, exacte.
0: Exacte. Naina, i el va triar ella. O sigui, li varen fer el tema i li varen dir que escollís un nom que li agradàs. Clar, és una nina de 6 anys, li flipen els unicorns, i va dir, bueno, doncs, pues, ai, un unicorn, pues ja està.
1: Doncs són alguns dels temes, algunes de les col·laboracions que hi han en aquest nou treball dels Boc de Verses, Dues Torres, aquest univers Tolkien passat per la illa de Mallorca, en aquest cas. Joan, gràcies per tenir la trucada al programa. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.

0: formigues de Mordor des del diverses dues torres. Són els Boc, amb aquesta novetat que ens presenten aquí a Likant Mans.
1: Cançons que connecten amb la Terra.
0: I així tanquem el Mans d'aquest diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest matí. La setmana que ve tornarem, com sempre, a partir de les 6 del matí i fins a les 7, amb més protagonistes i més tradicions per continuar explicant. A la producció, Dolor Genola, i qui us parla, Quim Rotllant. Marxarem amb les Filomena i el tema Festa, Festa, inclòs en el Tra, Tra, Tro, el primer treball d'aquesta formació. Si les voleu veure en directe, divendres vinent, el proper 7 d'agost, actuen al Festival Amb So de Cobla, a Palamós, al Baix Empordà, una proposta molt especial on es fusionarà la seva música amb la sonoritat dels instruments de la cobla. Que acabeu de passar un diumenge, que tingueu una bona setmana. Ens retrobem dissabte.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Tensió social ahir als carrers de Ceuta quan la població va impedir una manifestació de l'extrema dreta espanyola contra l'arribada massiva de migrants d'aquests 7 dies. Avui està previst que el líder de Vox, Santiago Abascal, es desplaci a Ceuta, on molts ciutadans apunten al rei del Marroc com a principal instigador de la crisi.
2: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
1: Mentrestant, l'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de l'enclavament. Almenys 67 persones han mort aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que aquesta xifra oficial podria augmentar, perquè algunes fonts n'eleven per sobre del centenar. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Més notícies, Montse Garcia.
3: Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
3: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
1: Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Germeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres hora, que durant molta estona han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones d'aquest país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació i assegura que així li han demanat Teheran i altres països de l'Orient Mitjà. A més, afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió. Ara bé, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions.

0: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica que va generar les xarxes socials fa uns dies en repiular un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu a Argentina. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu efecte per aquest país.
1: Va disculoleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal lo ocurrido.
0: Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació de prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena de Buenos Aires. A esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. La primera amb Denis González, el duet mix lliure, i la segona amb Lilú Lluís, el duet lliure. Aquest diumenge, una oportunitat per Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres, el duet tècnic.
2: En futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez.
0: Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès, amb gols de Marcos Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. Quique García, per cert, ha abandonat el partit amb molèsties.
2: El Girona ha perdut la 49a edició del teatre del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. Derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. El gol gironí l'ha fet Arnau Martí davant 13.540 espectadors.
0: I també ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat.
3: Fins aquí les notícies.
4: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
5: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
4: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
5: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola, bon dia, benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Els dissabtes i els diumenges, ja ho sabeu, us acompanyem. Ja si esteu de camí a la platja o de la muntanya.
2: Tant d'hora, si esteu... de camí a la platja.
1: Hi ha gent que va ficar la tovallola per assegurar-se de tenir un bon lloc i el parasol, això mateix. O si aneu a la muntanya, que ens agrada també molt la muntanya, esmorzant. Si esteu fent mandres al llit, feu el que feu. Us acompanyem proposant-vos una aproximació al món de la música clàssica. I avui, Pedro, anem de cap a un instrument que no hi és mai present en aquest programa, com és el piano.
2: El piano. Però és que el piano, Albert, és un dels reis del romanticisme musical, no? Sense cap mena de dubte.
1: Mira, sí.
2: Per no dir el rei.
1: Oh, per no dir el rei. Sí. No, sense cap mena de dubte.
2: I a més a més, amb un compositor que també és un dels reis del romanticisme musical, no?
1: Un instrument que, de fet, com a tal, neix en el romanticisme musical,
2: exacte,
1: no? Vull dir que la seva evolució també explicaria aquesta omnipresència en aquell període de la història de la música. Un compositor que, a més, Pedro, neix, deixa-m'ho dir tot, el mateix dia que jo, un 22 de febrer, però uns quants anys abans que jo.
2: Tu ja estàs amb jo. Sembles una soprano, de veritat, eh?
1: No, això si no fos per la veu, no?
2: No, però escolta'm, amb això de que va néixer el 22 de febrer, hi ha algunes discrepàncies, eh? Perquè hi ha fons que asseguren que va néixer l'1 de març.
1: Sigui com sigui, no deixeu d'escoltar-nos perquè avui us hipnotitzarem, sí, hipnotitzarem i enamorarem amb la música del genial Frédéric Chopin.

0: de més estudi per a piano opus 10, número 12, de
1: revolucionari.
0: Chopin, el revolucionari, exacte. Sí. Chopin va viure, Frederic Chopin, va viure entre els anys 1810 i 1849, i com sabeu, és una de les figures més emblemàtiques del romanticisme musical. Pianista excepcional, tot i que tenia cert pànic escènic i li costava fer concerts, eh? Tot i així tenia un gran talent amb el piano i era un compositor, no cal dir-ho, profundament original. Però també el context històric, polític i cultural convuls de l'Europa del segle XIX va marcar la seva vida. De fet, Chopin no va viure els grans esdeveniments bèl·lics al capdavant, però els va patir emocionalment. L'exili, la pèrdua de la pàtria, les revolucions i el naixement del nacionalisme modern marquen profundament, per tant, la seva música.
1: Doncs sí, sí, sí. De fet, és que és el que diem, no? La seva obra està íntimament lligada a la seva biografia personal, com amb molts compositors, eh? Perquè si parlem de Beethoven...
0: Sí, absolutament, no? Absolutament. Sí, sí.
1: En tot cas, el que dèiem, Frederic Chopin va néixer l'1 de març de 1810.
0: O no, o no, insisteixo. Jo no fa pas gaire vaig estar a l'església... Em sembla que era de Santa Anna. L'església on hi ha... De fet, és bonica la història perquè el cos de Chopin, el cos està a París enterrat, però el cor està a Polònia. I això m'explicaven que té dues lectures. Una és que Chopin, la poètica, no la romàntica, que Chopin va dir el meu cos a França perquè és on he crescut professionalment, on he fet la meva vida al final, perquè és on la va fer, i el cor el porto a la meva pàtria. Però es veu que la realitat és que Chopin era un hipocondria, que tenia molt pànic a una cosa que es deia molt al segle XIX, i és que es comentava que molta gent l'enterraven, perquè clar, aleshores no cremaven els cossos, l'enterraven
1: i revivien.
0: Llavors, obrint, estaven les tombes esgarrapades i tal, i es veu que això li feia absolut pànic. I va dir, traieu-me el cor. Així m'asseguro que no torno a néixer. I el cas és que el cor està enterrat en una columna d'aquesta famosa església de Varsovia, i allà hi posa que va néixer el 22 de febrer.
1: Molt bé.
0: Puc ensenyar les imatges, que ho tinc documentalment acreditat.
1: Puc ensenyar
0: les imatges. Perquè sabia que m'ho diries. I que això, el 22 de febrer neix, teòricament, i ho poso allà, eh? I que l'1 de març seria la seva data de bateig.
1: Sí, en tot cas, no tornem a la discussió. Va néixer en 1810, això segur.
0: Sí.
1: A Zelazowa Wola, un petit poble proper a Varsovia, en un moment en què Polònia... doncs no existia com a estat independent. O sigui, el territori polonès estava repartit entre Prússia, Àustria i Rússia, no? Una situació doncs, que va generar finalment un fort sentiment nacional entre la població.
0: Sí, perquè fixa't, pots pensar, tens la protecció de tres grans potències, perquè eren tres grans potències, Prússia, Àustria, sí, sí, i Rússia.
1: Tot el contrari.
0: Però tot el contrari. Tot el contrari. Exacte.
1: Sí, sí,
0: cadascú marcava lleis més rígides i, clar, havien de complir les lleis dels tres.
1: Exacte.
0: Llavors era fatal pel poble polonès.
1: Clar, i aquest context de dominació estrangera doncs és clau per entendre la profunda nostàlgia i identitat polonesa que impregnen moltes de les obres de Chopin. Passa molt amb països ocupats, que el sentiment patriòtic és molt més gran, clar, que no el país opressor. No?
0: Clar, clar, clar. És com, no hi ha, musicalment parlant, nacionalisme alemany o germànic, pròpiament, que reivindiqui la pàtria germànica com a tal. Hi ha identitat, això sí.
1: Hi ha identitat.
0: Però no hi ha aquesta voluntat de transcendir, clar, perquè hi havien transcendit, no els hi calia.
1: No els hi calia.
0: Clar, sempre.
1: Per ells tota la música hauria de ser com la que fan ells.
0: Clar. No, absolutament. I dius, tenen una llarguíssima tradició musical, sense cap mena de dubte, però no tenen aquesta voluntat com van tenir els russos, per exemple, o
1: això o els xecs, no? És curiós
0: de reivindicar-se.
1: El xoc d'actitud, jo me'n recordo quan vaig estudiar a Alemanya, que una de les coses que em sorprenia dels alemanys és que ells tenen tan clar que si ells creuen que una cosa es fa d'una determinada manera, no hi ha discussió.
0: Clar.
1: Però amb les coses més tontes, eh? O sigui, para taula i els coberts es posen així. No, es posen així.
0: I punt.
1: No, què et sembla? No, perquè ells tenen, o sigui, tan assumit que dominen, però això des de fa molts segles, no?
0: Sí,
1: que és
0: sí,
1: així.
0: Sí.
1: I amb la música ens passa igual.
0: Exacte. En tot cas, la part de Frederic Chopin, que era Nicolas Chopin, era francès, mentre que la mare sí que era polonesa, eh? Justina Krzyzanowska, no sé si ho he dit massa bé, era polonesa i, a més, aficionada a la música. Doncs bé, Chopin va mostrar un talent extraordinari des de ben petit, com no pot ser d'altra manera, no? Perquè amb només 7 anys ja componia peces com les poloneses en sol menor i si bemoll major, eh? Obres primerenques que ja apuntaven cap a un gènere que esdevindria central en la seva producció.
1: Sí, a Varsovia Chopin va rebre una educació acurada tant musical com humanística. Va estudiar al Conservatori de Varsovia amb Josef Elsner, que va destacar la seva genialitat i originalitat. De fet, durant aquests anys va escriure obres com el Rondó a la Masur, Opus 5, i atenció, estem parlant de l'època d'estudiant, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs a l'època d'estudiant va compondre el concert per a piano número 1 en mi menor, Opus 11,
0: sí, sí,
1: on combina el virtuosisme pianístic amb elements de danses poloneses.

0: Aquesta meravella
1: ens costarà, ens costarà d'arrencar,
0: sí,
1: aquesta
0: clar,
1: setmana.
0: És sensacional. El tercer moviment, el rondó del concert per a piano número 1, atenció, opus 11, perquè vam dir així de passada, sí, estudiant i tal. Clar, Chopin tenia 20 anys. 20 anys com va compondre aquesta bestiesa de concert per a piano orquestra, que ho té una mica tot, no? Té la identitat de Chopin, sense cap mena de dubte, ja amb només 20 anys, però té la tradició de les danses poloneses, però amb una sofisticació tal que és extraordinari.
1: Sí, sí, sí, jo ara ho deia fora d'antena, no? Jo el vaig tocar quan tenia, sí, 17-18 anys, i és, aquest últim moviment em va costar especialment justament per aquesta nitidesa que demana a l'hora de virtuosisme i que hagi de semblar fàcil.
0: Clar, és que ara, és, ho hem dit moltes vegades, no? A diferència d'altres compositors per a piano que... Liszt, per exemple, no? Que és evident que és molt difícil. Amb Chopin no tens, almenys a mi no, em passa, que no tens aquella sensació de que les obres són tan, tan, tan virtuoses i són realment molt, molt, molt complicades.
1: Sí, sí, és realment espectacular, eh? Com dèiem, Rondo Vivace del concert per a piano número 1, que té doncs, aquests elements de danses poloneses que abans comentàvem.
0: De fet, el context cultural del moment estava marcat pel romanticisme, òbviament, és l'època de Chopin, un moviment que posava l'èmfasi en l'expressió individual, l'emoció, la llibertat creativa i també, clar, la identitat nacional, i per tant, és del tot normal pensar que Chopin encaixava plenament en aquest ideal romàntic, tot i que la seva música no busca l'espectacularitat del so, potser de l'orquestra de Beethoven, sinó potser més la introspecció, el matís, la poesia sonora, aquesta cosa subtil, delicada, però alhora amb aquesta expressió romàntica. No és un romanticisme, podríem dir, més personal i íntim i no tan expansiu com podria ser el de Beethoven o el de Wagner, per anar més enllà, no? Que és molt és expansiu a l'enèsima potència.
1: Però és curiós la de matisos que pot tenir la paraula romanticisme.
0: Clar. Perquè és que és un moviment que engloba tants compositors, tants anys també...
1: Clar, però tu poses la mateixa balança Wagner i Chopin
0: Vull dir, totalment... No tenen res a veure gairebé.
1: No tenen res a veure, sí. I sí que, com sabeu, a diferència d'altres compositors romàntics, Chopin doncs, va centrar gairebé tota la seva producció amb el piano, en gèneres aparentment petits, com nocturns, preludis, estudis, masurques, on va aconseguir doncs, una profunditat expressiva comparable a les grans simfonies del seu temps.

0: L'any 1830, Chopin va deixar Polònia amb l'intenció de viatjar i ampliar horitzons artístics, una cosa que sempre és profitosa si ets músic i si no ho ets també. Viatjar sempre va molt bé. Poc després de la seva sortida va esclatar la revolta de novembre contra l'imperi rus i aquesta revolta va fracassar i Chopin ja no va poder tornar mai més a la seva terra natal. I aquest exili va marcar profundament el seu caràcter i el seu sentiment, per descomptat, patriòtic. El curiós del cas és que, malgrat no va poder tornar mai més, a dia d'avui passeges per Varsovia i hi ha Chopin per tot arreu. I hi ha una cosa que és realment molt bonica, que em va sorprendre moltíssim, i és que hi ha un seguit de bancs per
1: bancs,
0: seure, eh?
1: Però de diners?
0: No, bancs per seure.
1: Ah, bancs per seure.
0: En els parcs, en els carrers, en alguns llocs. Són com de pedra negra o molt pedra molt fosca, que hi fica Chopin, tot en polonès. No s'entén massa si no el parles, evidentment. I hi ha un botonet. No sé, aquell botonet i sona una obra de Chopin. Va passar, quan hi vaig anar jo, estàvem com a 13 o 14 graus sota zero, nevava, feia un fred terrible, però hi havia aquella pau de quan neva.
1: Sí, aquell silenci,
0: aquell
1: no?
0: Aquell silenci. Sí, sí. Estàvem a un parc que, clar, no hi havia ningú, només estàvem la meva família i jo, amb el meu fill.
1: Uns catalans
0: fent turisme per Varsovia amb aquell fred. Total, que preto aquest botonet i en aquell silenci de la neu, de cop i volta, comences una música de Chopin i t'asseguro que és una de les coses més boniques que m'han passat estant de viatge, perquè, a més, sonaven molt bé.
1: Clar.
0: I és meravellós. Si viatgeu, busqueu-lo, perquè realment impressiona. Que això també diu en positiu, no?, que a Polònia hagin volgut reivindicar, segurament hi ha màrqueting, també, però, ostres, reivindicar una figura nacional com és aquesta està realment molt, molt bé.
1: En tot cas, ell va haver de marxar, es va haver d'exiliar i durant aquest període va compondre obres, home, d'un dramatisme intens, com aquell estudi revolucionari que podíem escoltar fa una estona, l'Opus 10, número 12, moltes vegades interpretat com una resposta emocional als esdeveniments de Polònia. També són d'aquests anys, doncs, algunes de les seves poloneses més heroiques, com la polonesa amb la major, Opus 40, número 1, que justament és la que està sonant ara de fons.
0: Ja per aquell temps, París s'havia convertit en la capital europea de la cultura i va ser allà on va decidir instal·lar-se Chopin a principis de la dècada dels anys 30. La ciutat acollia artistes, escriptors i músics de tot el continent i va ser allà on va entrar en contacte amb figures com Franz Liszt, Berlioz, Eugène Delacroix i molts intel·lectuals, doncs, podríem dir, de la mateixa diàspora polonesa que també van anar cap allà.
1: Sí, de fet, la relació amb Liszt és especialment rellevant, eh? Liszt admirava profundament Chopin i el considerava un poeta del piano, tot i que, evidentment, els seus estils eren molt diferents,
0: molt,
1: no?
0: Sí.
1: Liszt, extrovertit i virtuós, Chopin, doncs, podríem dir íntim i refinat, eh? Tots dos van contribuir decisivament a elevar el piano a un nou nivell expressiu i, sobretot, tècnic.
0: És que, clar, estaríem davant dels dos grans compositors per al piano del segle XIX, sí. No?
1: De tots els temps?
0: O de tots els temps?
1: No, de tots els temps no. Perquè hi ha Rachmaninoff, per exemple, clar. Hi ha Scriabin, hi ha grans...
0: El mateix Beethoven, doncs, que és tot un santíssim moltíssim.
1: El mateix Beethoven, sí. Clar. Potser de tots els temps és una mica exagerat.
0: Però del 19, fa una meitat del 19, sense cap mena de dubte.
1: I tant.
0: En tot cas, a París, Chopin va desenvolupar una carrera basada sobretot en l'ensenyament i en concerts en salons privats. Per això que us deia, que li costava molt fer concerts en públic. Va compondre moltes de les seves obres més conegudes, com els Nocturns Opus 27, els Preludis Opus 28 i els Estudis Opus 25, que combinen, doncs això, dificultat tècnica, però sense renunciar a una enorme càrrega poètica.

0: Meravella. No per ser una música tronada en el sentit que l'hem escoltat 3 milions de vegades, deixa de ser més, menys bonic aquest Nocturn Opus 9 número 2 de Chopin. Una de les grans aportacions de Chopin és la transformació de formes breus en autèntiques obres d'art. És un bon resum de la seva, del seu catàleg, no? Perquè, per exemple, els seus nocturns inspirats en John Field exploren aquesta possibilitat de cantar del piano, no? Com es pot sentir en aquest nocturn que tenim ara mateix de fons. Els preludis, escrits en totes les tonalitats, són un veritable viatge emocional que va de la serenitat al desassossec, i les masurques constitueixen potser el vincle més directe amb la seva identitat polonesa, constituint, per tant, reflexions íntimes, sobre la memòria, la terra i també l'exili.
1: La relació, a més, amb l'escriptora George Sand va marcar una etapa important de la vida de Chopin. Junts van passar temporades a Mallorca i a Nohant, i malgrat problemes de salut, doncs Chopin va viure un període de gran creativitat, i justament d'aquesta època daten obres capdals com la balada número 1 en sol menor, opus 23, la sonata per a piano número 2 en si bemoll, la de la famosa marxa fúnebre, i, per exemple, la polonesa fantasia opus 61, una síntesi magistral de llibertat formal i expressió nacional.

0: els últims anys de Chopin, que ja aquesta música ja ens fa veure, arribem cap als últims anys, coincideixen amb, amb un període d'inestabilitat política a Europa, culminat amb les revolucions de 1848. Tot i que Chopin no hi va participar activament, el clima d'incertesa i la seva fràgil salut doncs van afectar la seva producció.
1: Va acabar morint a París el 17 d'octubre del 1849 i, seguint la seva voluntat, com us ho explicava abans, el seu cor va ser traslladat a Varsovia, el que seria també un gest simbòlic, no?, que reforça la seva condició d'artista nacional polonès. Per tant, si heu anat a París i heu anat a la tomba de Chopin, no penseu que és mentida, no, no.
0: Hi és.
1: Però a Varsovia hi ha el cor de Chopin.
0: I és que Chopin representa com pocs la figura de l'artista romàntic, individual, exiliat, profundament expressiu i arrelat a la seva identitat cultural. La seva música continua sent fonamental tant en l'ensenyament del piano com en la interpretació concertística.
1: De fet, estic pensant, Pedro, és inconcebible que algú estudiï piano i no estudiï Chopin.
0: Inconcebible.
1: No, vull dir, és com, et deixes com una part tan elemental d'aquest instrument que seria una formació totalment incompleta.
0: Totalment.
1: En el segle marcat per revolucions que va viure, canvis socials i la cerca d'identitat, Chopin va donar veu a través d'aquest instrument, del piano, a l'experiència íntima de l'ésser humà davant de la història. El seu llegat, doncs, transcendeix el temps i continua a dia d'avui emocionant oients d'arreu del món, com hem pogut demostrar avui mateix, i com que a nosaltres ens emociona la seva música, anem a gaudir-la escoltant-la a l'audició.
0: Som-hi.
1: Com ara deia en Pedro, anem a posar-hi una mica més de música, música, per descomptat, de Chopin, però clar, el repte és majúscul perquè què triar entre el seu immens, perquè té moltes obres, però és que a més a més són extraordinàries totes.
0: És molt difícil triar, és molt difícil, però mira, podríem escoltar un dels seus fantàstics nocturns, no? L'opus 9 número 2.
1: Home, meravellós.
0: Preciós.
1: Que potser així pel nom, nocturn opus 9 número 2, no sabeu ben bé què és, però ja veureu com us sona o el coneixeu.
0: Amb les primeres notes ja es coneix, sí. A més està en mi bemoll major i el podem escoltar interpretat al piano pel pianista Alain Planes.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
4: La cinta de Möbius.
3: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
4: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
3: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
4: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
5: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
6: Aquest estiu els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, estan recuperant alguns dels capítols més destacats de la temporada. Ara, a Catalunya Ràdio, et proposen les melodies etèries del sempre fascinant Frédéric Chopin.

0: és evident que parlar de Chopin és sinònim de parlar de piano. I, de fet, és dir aquest nom, jo crec que ja els imaginem en blanc i negre com les tecles del piano, no? I, de fet, no és una associació casual, perquè, fixeu-vos, ahir especulàvem els percentatges, hem estat fent els números, de les més de 230 obres que es conserven del compositor, déu-n'hi-do, 230 obres, totes tenen el piano com a element central. Totes, al 100%. Clar, sí que és cert que en alguns casos dialoga amb una orquestra, amb una veu o amb altres instruments, però el piano sempre és el nucli expressiu.
1: Doncs sí, a diferència dels seus col·legues contemporanis, com podrien ser Mendelssohn o Schumann, Chopin no va escriure sinfonies, òperes ni quartets de corda en el sentit clàssic, per dir-ho d'alguna manera, no? La seva revolució...

0: Evolució musical es va produir dins d'un espai aparentment limitat, però que ell va convertir sense cap mena de dubte en infinit. Però jo crec que segurament tot té un perquè, eh?
1: Segurament, eh? Però no és segur. En tot cas, a la història de la música res és casual, no? Fixeu-vos, tot i que podríem considerar-lo com una figura central del romanticisme, Chopin va rebre una educació profundament arrelada a la tradició clàssica. De fet, els seus mestres i referents provenien del món de Haydn, Mozart i Beethoven. I ell mateix utilitzava el mètode de piano de Muzio Clementi amb els seus alumnes. Per tant, des d'aquesta perspectiva també ell ja com a mestre mirava enrere més que cap endavant com a, sí, com a professor, no?
0: De fet, cal recordar la importància de Clementi en el món de piano, eh? Especialment a principis del segle XIX, no només del punt de vista creatiu, eh? amb moltíssimes obres pedagògiques, sinó com a impulsor també del perfeccionament de l'instrument i fins i tot editor de les obres de Beethoven a Londres.
1: Exacte, i a Londres és on està enterrat Clementi, a Westminster Abbey.
0: Sí.
1: I a més, si coneixem una mica l'obra de Clementi, no veurem com un compositor precisament transgressor.
0: No.
1: No era això. Era un pedagog que, basant-se en les formes clàssiques, aprofita doncs, aquests recursos que té per aprofundir en la tècnica d'aquest nou instrument, perquè aleshores era un nou instrument, ell era l'impulsor d'aquest instrument que és el piano, i que ja Mozart havia començat a explorar, però no va arribar a conèixer com es desenvoluparia en el futur, clar.
0: Per tant, Albert és un músic Clementi, en realitat clàssic, malgrat ser contemporani de Beethoven, no?
1: La seva estètica... De fet, hem de tenir en compte que els canvis d'aquests grans moviments no són de nit al dia. És a dir, no anem a dormir clàssics, ens llevem romàntics.
0: Bueno.
1: No. Potser és al revés, no?
0: Anem a dormir romàntics i s'aixequem clàssics.
1: No anava per aquí, però... Ja ens entenem, vull dir que són períodes... No és blanc i negre, cop i volta, sinó que hi ha una gamma de grisos en què hi ha compositors que tenen una estètica més clàssica i coincideix amb d'altres que són molt romàntics, no? I això passa no només en aquest període, sinó en tots els períodes de la història de l'art. Però en el cas de Clementi, la seva estètica és clàssica, sense cap mena de dubte, i aquesta base sòlida de l'aprenentatge de Chopin es basa, doncs, com dèiem, en Clementi, Mozart o Haydn, explica perquè fins i tot en les seves obres més lliures i poètiques la música de Chopin manté sempre un sentit claríssim de proporció i equilibri.

0: Entre tots els compositors del passat, Chopin va reconèixer Johann Sebastian Bach i Wolfgang Amadeus Mozart com les influències més determinants. De Bach en va aprendre el control de la polifonia, l'ordre harmònic i la disciplina estructural. I de Mozart, doncs, la claredat del discurs, la naturalitat melòdica i l'elegància expressiva.
1: Exactament el que estem escoltant ara mateix de fons, no?
0: Exacte.
1: En aquesta sonata, perquè el número 16 la fa Chile.
0: Exacte, aquesta doble herència es presentant... Que sembla mentida, eh? Que, o sigui, escoltem Chopin i potser a priori no l'associaríem mai amb Bach i Mozart.
1: No.
0: Però sí que veu de tot això.
1: Tot el sentit del món, això que
0: sí,
1: dius.
0: Sí, sí, és que aquesta doble herència es presenten en les seves obres primerenques, que ja veiem ahir amb el concert de piano, que és una obra primerenca, i ja és ell, com també amb les obres més madures.
1: Sí, però té sentit, perquè tenim aquesta transparència de la música de Mozart, no? Aquesta nitidesa, aquesta agilitat, si vols, però també té la complexitat de Bach, però, evidentment, passat pel sedàs de la visió molt personal de Chopin. El que sí, escoltem els concerts per a piano i orquestra que va compondre amb només 20 anys, ja hi trobarem, no?, un compositor amb un llenguatge propi que tenia molt clar el que ell volia expressar. Si ens haguéssim dit que els concerts es va compondre quan tenia... o quan hagués tingut 40 anys, també hauríem comprat tot el que va arribar.
0: I tant, totalment, sí, sí. De fet, en els primers anys de la seva carrera, Chopin també es va moure dins l'estil brillant propi del primer terç del segle XIX, aquest estil representat per pianistes compositors, com Ignaz Moscheles o Friedrich Kalkbrenner, que posava justament l'accent en el virtuosisme i l'efecte immediat, no? Doncs Chopin, evidentment, va dominar aquest llenguatge, però ben aviat el va transformar des de dins.

0: Ja m'estranya a mi que poguessis aguantar tota una setmana de piano sense que sonés ni un segon d'alguna òpera.
1: Aquí estic totalment justificat, tot i que haig de dir, desemmascarant-me, que aquesta versió del Casta Diva no és la que més m'agrada.
0: Hi ha versions i versions.
1: Hi ha versions i versions. Aquesta és la de la Bartoli, molt criticada, i jo estic d'aquests que la critica.
0: I us preguntareu, i per què l'heu posat? Doncs, bàsicament, per escoltar el Casta Diva, més que aquesta versió.
1: I és que una de les característiques més distintives, no, de la música de Chopin és aquesta qualitat que el nom diu, ja fa la cosa, cantabile.
0: Cantabile.
1: No? Que es pot cantar.
0: És curiós veure cantabile amb un instrument de martells.
1: Sí, sí, però Chopin ho aconsegueix.
0: Aquí està.
1: Chopin ho aconsegueix. Fixeu-vos, moltes de les melodies de Chopin, em refereixo, semblen escrites per una veu humana, més que no pas per un instrument de teclat, i d'aquesta manera escriure la música està profundament influïda, sense cap mena de dubte, i reconegut per ell mateix, pel bel canto italià, especialment per la música de Vincenzo Bellini, que Chopin admirava, tot i no haver escrit mai ell una òpera.
0: Sí, amb això tens tota la raó. A més, en la seva música, els ornaments, les fioritures, les apoggiatures, les notes de pas, no són merament decoratius. Allò que diem, no, l'ornamentació és només una decoració i és important l'estructura. No, amb Chopin no. Amb Chopin formen part essencial del discurs melòdic.
1: Clar, com en el cant, no? Aquests ornaments serveixen per intensificar l'expressió i donar flexibilitat a la línia musical. Amb el pas del temps, les melodies de Chopin incorporen també girs modals i inflexions pròpies de la música popular polonesa, reforçant encara més el seu caràcter personal.
0: Clar, però és que això en realitat és molt revolucionari, Per exemple, pensem en el piano de Beethoven, no? Mm-hmm. Un piano molt expressiu, molt, evidentment, però que en el fons no deixa de ser, com deia abans, un instrument de percussió i corda, no? En canvi, amb Chopin, aquesta concepció del piano com a instrument capaç de cantar, no, va acabar influint profundament la tècnica pianística posterior i va fins i tot redefinir la manera d'ensenyar i interpretar el piano.

0: fixa't, eh? Ningú diria que això que està sonant de fons és un estudi per a piano. Sembla que quan parlem d'estudis...
1: Clar, hem de tenir en compte que un estudi, en general, és una obra concebuda per estudiar i no per ser un concert. No?
0: Sí, és que tothom s'imaginaria un estudi com una obra d'alta dificultat tècnica, no?
1: Que és el que han de ser, no, al final?
0: Sí, però fixa't, aquí l'aspecte que vol treballar Chopin tècnicament és precisament el cantabile, tot i que a la meitat de l'estudi es complica molt, com ara està sonant de fons, eh? Però ell vol treballar tècnicament el cantabile i com una mateixa mà és capaç de fer melodia i acompanyament, de manera que els diferents dits de la mà han de tocar de diferent manera per tal de diferenciar precisament cadascuna de les veus, no? La principal, un legato molt marcat, i la secundària, amb els mateixos, amb la mateixa mà, però altres dits, doncs un acompanyament que evidentment ha de tenir un altre pes.
1: Vull dir que hi ha altres compositors que els seus estudis serveixen estrictament per estudiar i ningú pensaria fer-ne un concert amb aquells estudis.
0: No.
1: Amb Chopin, no.
0: Els estudis de Chopin es fan en concert.
1: I tant. I fan discos. Vull dir, gent compra el disc per tenir escoltar-lo a casa. Si fos una obra repetitiva perquè estàs fent un moviment en concret dels dits, ningú voldria escoltar-ho. En tot cas, és una música impressionant i preciosa. Eh? I tot en una obra com un estudi per a piano que a més no són de llarga durada, i és que precisament Chopin se sentia còmode en aquest tipus d'obres, no? Ell mateix va portar diversos gèneres breus a un nivell de sofisticació mai vistos fins aleshores. De fet, el Nocturn, inventat per John Field anys abans, es converteix en mans de Chopin en una forma, podríem dir, d'introspecció profunda, amb estructures més elaborades i una major tensió dramàtica. Sovint, amb una secció central agitada que contrasta amb la calma inicial, creant, per tant, una narrativa emocional intensa. Hi ha tot un viatge en cadascun d'aquests nocturns.
0: Fixa't que estàs definint un nocturn i justament aquest estudi número 3 funciona així, no? Yeah. Una part revolucionària al mig i després torna a la calma. Amb els preludis, per exemple, no? Chopin va fer un pas encara més radical, no? De fet, es va inspirar amb el clave ben temperat de Bach i va escriure una col·lecció de peces en totes les tonalitats majors i menors, però a diferència de Bach, aquests preludis no segueixen un ordre estrictament pedagògic ni tenen una funció fixa. I, de fet, no els hi segueix una fuga, no? Alguns duren menys d'un minut i semblen allò instantànies emocionals, petits mons condensats. Fixeu-vos.

0: Que bonic, eh? I quantes emocions ja condensades.
1: Està, eh?
0: Sí, és això.
1: És això, eh?
0: Que és el preludi Opus 28, número 7 de Chopin, evidentment. Mm-hmm. Música, emocions, més que música, emocions condensades en només un minut de música.
1: Quina concepció més moderna. Ara m'imaginava aquí fora d'antena que feia tuits musicals, no?
0: I el tuit ja és antic, no? Ara mateix sí que seria una cosa més avançada, un TikTok sí, sí. musical.
1: Exacte. No trobes, Albert, que d'alguna manera Chopin condensa la idea d'elit, no? En aquestes obres que tenen aquesta melodia que canta i que explica i expressa tantes coses en gairebé només un minut?
0: Totalment, i passa el mateix, no?, amb els estudis dels que parlàvem abans. Fixa't, abans de Chopin, grans compositors com Czerny havien escrit nombrosos estudis per a piano, però es tractava d'obres purament tècniques.
1: Sí, exacte.
0: Ara, amb ell, és impossible separar la tècnica de l'obra d'art, no?, i amb els seus dos reculls d'estudis, l'Opus 10 i el 25, Chopin va demostrar que una peça destinada a treballar una dificultat en concreta, del pianista en aquest cas, també podia ser una obra de gran bellesa.
1: Sí, de fet, com ja us vam explicar en programes anteriors, cada estudi se centra en un repte específic. Allò, les terceres dobles, les octaves, les notes repetides, però sempre al servei d'una idea musical clara. Aquest equilibri entre tècnica i expressió és una de les claus del seu llenguatge.
0: Meravella, la polonesa en la bemoll major, opus 53 de Chopin, i és que les danses, com aquesta polonesa, ocupen un lloc central en l'obra de Chopin, especialment, això, masurques i poloneses, com la que tenim de fons, que és la polonesa heroica. Tot i partir de models populars, Chopin les transforma, doncs el que estem escoltant des de fons, en peces destinades a una audició de concert de gran virtuosisme.
1: Sí, a més, les masurques, amb els seus accents irregulars, les escales modals, els baixos pedal, per exemple, evoquen la música rural polonesa, però sovint amaguen una gran sofisticació harmònica.
0: Un moment, a veure, no veig tan ràpid que aquesta setmana dedicada al piano no t'escaparàs a explicar-nos algun aspecte tècnic d'aquest instrument.
1: Ui.
0: Has dit baixos pedal? És a dir, que s'ha de tocar el pedal al piano des de les notes greus? O?
1: No. No, una cosa és el pedal del piano, que és aquest pedal.
0: Mai millor dit,
1: aquest del piano.
0: Que toques amb el peu, no? Com tots els pedals.
1: No, però el piano té dos o tres pedals. Dic dos o tres perquè els pianos antics en tenien dos. Però
0: actualment, el més habitual és que un piano tingui tres pedals.
1: Tres pedals. El piano de cua és diferent del piano vertical. Hi ha pianos verticals que el pedal del mig se li diu sordina, no? Però els tres pedals, el pedal de l'esquerra, allò d'embrague, no?
0: Això, els cotxes antics?
1: Bueno, antics, no? Encara
0: bé, sí.
1: Els cotxes no automàtics. Tu és que ets molt modern i vas amb un cotxe...
0: Tu també el tens automàtic, el cotxe.
1: Bueno, en tot cas, el pedal de l'esquerra se diu... ajuda a fer la sordina, diguéssim.
0: Sí.
1: Una corda, també se li diu. I el pedal de la dreta, que és aquest que fa que les notes aguantin... malgrat tu no estiguis tocant les tecles. Jo ara toco aquest acord, no estic pitjant el pedal. Uh-huh. Quan trepitjo el pedal...
0: S'allarga,
1: però és com si jo tingués... Ara estic trepitjant el pedal o no? No ho sabem.
0: Ah, no, clar. No. Perquè tens les mans al damunt del teclat.
1: Exacte, però això serveix per... Jo puc saltar dintre del teclat amb trepitjant el pedal... I s'aguanten les notes. Però això no és una nota pedal harmònicament
0: parlant. Quan diem que un pianista toca sense pedal i es nota la nitidesa, precisament com que no s'allarguen les notes,
1: exacte,
0: al moment que el pianista treu la mà del teclat, el so desapareix.
1: Exacte. Amb composicions del mateix Chopin és pràcticament impensable tocar sense pedal, perquè, per exemple, aquell Nocturn Opus 9, número 2, tan conegut, sense pedal, fixa't.
0: Altra obra.
1: Clar.
0: Aquí sí que sembla un estudi, gairebé.
1: Sembla un estudi. Nocturn, en canvi, amb pedal... Clar, tota la sonoritat que et dona el pedal...
0: Tots aquests harmònics, no?
1: I tot això. Però el que...
0: Però no anàvem per aquí, no, avui?
1: No anàvem per aquí. Quan parlem d'una nota pedal...
0: Sí.
1: És una nota que es manté en la línia del baix. Per exemple, si jo tinc un do... Jo quan faig dos acords, moltes vegades amb música moderna, no? Si faig un do major, a baix tinc un do, després un fa quart grau, a baix tinc un fa, i després un sol, a baix tinc un sol, i un do, no? I llavors els canvis són com molt clars i el canvi harmònic doncs té l'expressió que té. Sí? Però si jo vull mantenir aquesta nota del baix...
0: Sí.
1: Sí? Fixa't, la diferència entre això... Si jo mantinc aquesta nota del baix i la mà dreta canvio els acords i faig aquest acord de primer grau, el de quart grau i el de cinquè, però a baix mantenc el do, mantenc una nota pedal...
0: Seria això que estem escoltant ara de fons?
1: Jo ara estic mantenint i fixa't, eh? Fixa't la diferència amb això. Si mantinc la nota pedal, li dono molta més intensitat.
0: Clar. Xupluc, no?
1: Exacte. Molt més i sobretot
0: pesant.
1: El fet aquest li dona una intensitat que fa que l'harmonia s'enriqueixi molt més,
0: clar.
1: No? I això és un efecte que utilitza molt Chopin, evidentment, a les seves masurques, com a totes les seves obres.

0: Les poloneses tenen un caràcter més heroic i solemne que les masurques, escrites en compàs ternari amb ritmes marcials, esdevenen símbols de dignitat i orgull nacional en mans de Chopin. I Chopin, de fet, va establir un nou estàndard per aquest gènere, tant des del punt de vista expressiu com també tècnic.
1: Exacte, i els valsos, com el que està sonant ara de fons, que és l'Opus 64 número 1, finalment no estan pensats per ballar, no, sinó per ser escoltats. Són peces de saló, sovint brillants i ràpides, que juguen amb la gràcia i la ironia.
0: Chopin va ser el primer compositor a escriure balades i scherzi com a peces independents per a concerts. Aquestes obres combinen llibertat formal, contrastos dramàtics i una gran exigència tècnica.
1: Sí, les balades, de les quals jo en sóc un enamorat, especialment són considerades algunes de les obres més ambicioses, eh? Basades sovint en una forma de sortida i retorn, desenvolupen una narrativa musical rica i complexa. També la Barcarola Opus 60, per exemple, tot i no ser una balada, comparteix aquest esperit expansiu i mostra una harmonia d'una riquesa extraordinària.

0: aquí molt més agitat ara mateix, eh? Les dues sonates madures per a piano, la Opus 35 i la 58, representen el màxim acostament de Chopin a les grans formes clàssiques. A la sonata 35, famosa per la marxa fúnebre, Chopin combina el virtuosisme brillant amb una estructura sòlida, tot dialogant amb Bach i Beethoven. La 58, l'Opus 58, vaja, escrita uns anys més tard, mostra un llenguatge encara més dens i contrapuntístic, proper a la tradició alemanya. Tot i les crítiques inicials, a dia d'avui aquestes obres són considerades com dos pilars essencials del repertori o de la literatura pianística.
1: Sí, i és que, encara que sembli mentida, algunes de les obres de Chopin van ser criticades, perquè en realitat la música de Chopin destaca també per la seva originalitat harmònica. Moltes de les seves innovacions provenen, fixa't, de la improvisació al teclat, retards cadencials, modulacions inesperades i l'ús d'acords llunyans creen una sensació de moviment constant.
0: De fet, aquest llenguatge harmònic va influir decisivament compositors posteriors com el mateix Claude Debussy i va obrir el camí cap a la música moderna. Chopin, sense trencar res, no? Sense fer massa soroll i sense trencar, evidentment, amb la tonalitat, em va expandir enormement les possibilitats.
1: I és que, Albert, la revolució de Chopin
0: és una revolució silenciosa.
1: Exacte, no va ser ni sorollosa ni monumental. No. Va tenir lloc en l'espai íntim del piano, de les tecles, no? Però les seves conseqüències han estat profundes i mira, fins a dia d'avui, amb una combinació única de tradició i innovació, va transformar la manera d'escriure, tocar i escoltar la música per a piano.
0: La seva obra continua sent una porta d'entrada privilegiada al romanticisme, però també un pont cap a la modernitat. De fet, escoltar Chopin és encara ja d'avui descobrir fins a quin punt la música pot expressar allò que les paraules no poden dir.
1: I
0: precisament ara el que farem serà escoltar la seva música a l'audició.
1: Som-hi.
0: Recte final d'aquest programa d'avui, ja sabeu que arriba doncs el moment de posar-hi una mica més de música, música de Chopin, i si abans podíem escoltar un dels seus nocturns, ara us proposem escoltar un fragment dels seus concerts per a piano.
1: Sí, concretament el meravellós tercer moviment, Allegro vivace, del concert per a piano i orquestra en fa menor, opus 21.
0: Una joia.
1: De Frédéric Chopin. És que és impressionant, és preciós. Concretament la versió protagonitzada pel pianista Benjamin Grosvenor, dirigit per Elim Chan, amb la Royal Scottish National Orchestra.
0: I amb aquest darrer moviment del concert per a piano número 2 de Chopin marxarem, però recordeu que tornarem el dissabte i diumenge de la setmana vinent aquí a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, al muntatge i control tècnic, Lloca Cardús a la producció. Moltes gràcies i bona setmana.
1: Adéu-adéu.
0: Adéu-adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte, 2 d'agost.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional assegut a Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Nightsail Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, asseguda Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
2: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem promocions d'aproximadament 1.300 Mossos i Mosses que sortiran de l'escola i que podrem incorporar de manera estructural al conjunt de la plantilla, i això també ens permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció, no tant des de la vessant més reactiva, sinó de prevenció i de treball també amb la resta d'agències que generen percepció de seguretat, i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu, doncs, ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de promocions de l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda, doncs, tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
0: De fet, també la consellera ha parlat del pla Helios de l'estiu.
2: Amb aquesta tendència per poder-la consolidar, doncs ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció, que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
3: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent Ens ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir doncs, baralles, lesions i fets de tot tipus, de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és doncs, els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció, a la primera atenció, diguem-ne, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament. Augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix doncs, efectius policials i, per tant, hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit, també hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no, aquests serveis que normalment tenen una dotació doncs, molt justa, acaben, diguem-ne, impactant sobre els serveis, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, presenta Bulevard Tenim un Pla, el programa d'accions 2026 que dona el tret de sortida a la intervenció integral del barri de Cal Bulevard en el marc del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Es tracta de les primeres actuacions culturals i de dinamització comunitària previstes dins d'aquest pla, pensades per posar el barri i la seva gent al centre del projecte. Durant quatre dijous d'estiu, el barri de Cal Bulevard es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure, amb una programació de clàssics familiars dels anys 80. Els veïns i veïnes només han de portar la cadira i el sopar. El barri posa la pel·lícula. La programació és la següent. El 30 de juliol a les 10 de la nit, ET, l'extraterrestre. El 6 d'agost a les 10 de la nit, els Goonies. El 13 d'agost, Regreso al futuro, també a les 10. I en el mateix horari, el 20 d'agost, Gremlins. Hi ha més accions previstes. Un equip de professionals gravarà una sèrie de vídeos curts que després s'editaran i es difondran a les xarxes socials amb la participació activa del veïnat. Els vídeos recolliran escenes de cuina, jocs de vida, carrer, comerços de proximitat i records de com era el barri abans. El projecte convida tothom a qui vulgui a participar-hi que s'apunti. Del 19 al 25 d'octubre, l'artista de renom internacional Slim Safon pintarà un mural en una paret del barri de Cal Bulevard. El disseny es decidirà de manera col·lectiva amb la participació del veïnat, que podrà aportar idees sobre què vol que hi surti representat. L'objectiu és plasmar la història del barri. D'altra banda, del 22 de novembre al 17 de desembre, Cal Bulevard acollirà l'exposició fotogràfica La gent del meu barri, amb imatges preses durant l'estiu per l'Associació de Fotografia Enfoca de Calafell. Les fotografies retrataran la vida quotidiana del barri i les persones que hi viuen, que estan convidades a participar-hi també com a models. El diumenge 15 de novembre, a la cooperativa agrícola, es durà a terme la tradicional rostada popular per commemorar la collita de l'oli. La jornada inclourà degustació d'olis, xerrades, música, parades, tallers i un espai de reciclatge d'oli usat. Totes aquestes accions formen part de la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Cal Bulevard amb el finançament del Pla de Barris i Viles de Catalunya del Govern de la Generalitat. El programa vol combinar cultura, participació ciutadana i dinamització comunitària per posar les bases d'una transformació del barri feta a partir de la implicació directa dels veïns i veïnes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, l'informatiu. L'Anna de successos.
0: La Guàrdia Civil ha investigat un nou cas relacionat amb la denominada estafa dels likes, una modalitat de frau en la qual els ciberdelinqüents utilitzen falses ofertes d'ocupació per captar les seves víctimes i aconseguir que realitzin ingressos de diners sota l'aparença d'inversions rendibles. En aquest cas, l'investigat residia a Tarragona i la víctima a Saragossa. La víctima va anar contractada a través d'una aplicació de missatgeria instantània per oferir-li un suposat treball compatible amb el teletreball. Les funcions consistien en realitzar accions senzilles a xarxes socials, com indicar m'agrada en diferents publicacions o en canvi de remuneració. Una vegada acceptada l'oferta, la víctima va ser incorporada a un grup de missatgeria integrat per un elevat nombre de suposats participants i se li va assignar una persona que actuava com a assessora. A l'esmentat grup es compartien de forma contínua missatges en els quals altres usuaris mostraven aparents beneficis obtinguts. Així, hi havia una falsa sensació de confiança. Durant els primers dies, les tasques consistien únicament a interactuar amb publicacions a xarxes socials. Posteriorment, els autors van començar a introduir noves tasques que requerien realitzar ingressos de diners en una suposada plataforma d'inversió. Després de diverses operacions, a les quals la víctima va rebre quantitats aportades juntament amb suposats guanys, els ciberdelinqüents van incrementar progressivament les exigències econòmiques. Finalment, van comunicar a la víctima que havia comès un suposat error durant una operació i, per recuperar els diners i desbloquejar els suposats beneficis obtinguts, havia de realitzar un nou ingrés. La denúncia va arribar a través de l'Oficina Nacional de Recepció Electrònica de Denúncies, pel que els investigadors van començar a analitzar les comunicacions mantingudes. Les gestions practicades van permetre reconstruir el funcionament de l'entramat fraudulent, identificar la persona presumptament responsable de l'estafa, procedint a l'esclariment dels fets. Les diligències instruïdes van ser posades a disposició de l'autoritat judicial de Tarragona.
1: El successos.
0: I una persona va resultar ferida menys greu en quedar atrapada en una bodega d'un vaixell de grans dimensions que transportava gra al port de Tarragona. L'avís es va donar diumenge al voltant de les 7 de la tarda quan un treballador, el conductor d'una retroexcavadora, estava pilant la càrrega d'un vaixell per descarregar-la al moll d'Aragó del port tarragoní. Llavors va quedar atrapat físicament per les cames. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 5 dotacions del bombers i diverses del SEM. Els bombers van treballar per atendre la persona i excarcerar-la. La víctima va ser traslladada fins l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat menys greu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Les obres d'instal·lació del nou aparcament segur per a bicicletes a l'estació de Segur de Calafell han encarat la fase definitiva. El nou mòdul, conegut comercialment com a Bici Tancat, s'ha ubicat a la plaça Lola Boronat, just davant de la terminal de Renfe Rodalies. Aquest servei ofereix als usuaris habituals del transport públic un espai tancat, protegit i vigilat, on deixar el vehicle de dues rodes. Es tracta d'un objectiu principal d'aquesta nova infraestructura, potenciar la intermodalitat tren-bicicleta. D'aquesta manera, els veïns i veïnes del municipi poden desplaçar-se des de casa seva fins a l'estació pedalant, reduint l'ús de vehicles privats contaminants, amb la total tranquil·litat que la bicicleta quedarà resguardada de robatoris o actes vandàlics. Aquest projecte Segur de Calafell s'emmarca dins d'una prova pilot del govern per estendre aquest model d'aparcament d'alta seguretat a diferents estacions de la xarxa de transport catalana. A més, des de l'Ajuntament de Calafell es va avançar que està prevista la instal·lació d'un nou mòdul equivalent a l'estació de Calafell, a l'estació de tren. Es tracta d'un finançament europeu per un entorn més verd. L'execució d'aquest projecte ha anat a càrrec de la Generalitat de Catalunya, la qual ha destinat part de la inversió del Pla de Xoc de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada en entorns urbans i metropolitans. Aquesta partida forma part dels fons Next Generation de la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta actuació es complementa amb altres millores urbanístiques previstes al municipi de Calafell durant aquest any, com l'aprovació dels nous trams de carril bici que connectaran diferents zones del teixit urbà, com el projectat al Passeig Marítim de Segur.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur que la Fell ho té tot a punt per la Festa Major d'agost 2026, amb música, focs i tradició marítima. Segur que la Fell es prepara per viure els dies més intensos de l'estiu, amb la celebració de la Festa Major d'agost, que tindrà lloc els dies 14 i 15 d'agost. El Port de Segur i el Passeig Marítim seran l'epicentre d'una programació llançada per l'Ajuntament de Calafell, que inclou propostes per a tots els públics, combinant la cultura popular amb potents espectacles nocturns. La celebració s'emmarca dins del calendari global de les Festes Majors de Calafell 2026. Els actes començaran oficialment el divendres 14 d'agost al matí, a la Biblioteca Casa Nova, amb el taller familiar Fem Sorra Màgica. El plat fort de la primera jornada arribarà a la nit, a 11:15, amb la tradicional cantada d'havaneres al Port de Segur de Calafell. El dissabte 15 d'agost, la pólvora i la música prendran el relleu absolut. A les 11 de la nit, el cel de la costa s'il·luminarà amb el gran espectacle piromusical a càrrec de focs artificials a Estalella, visible des de tot el passeig marítim. Just després del castell de focs, la gresca es traslladarà al mateix recinte portuari amb el gran concert de Festa Major, un tribut a Hombres G, de la mà de la banda Voy a Pasármelo Bien. L'organització ha confirmat que durant el concert s'instal·larà un punt lila per garantir unes festes segures i lliures de violències. Als actes destacats del cap de setmana, divendres 14 d'agost, hi haurà moltes activitats i també dissabte 15 d'agost, amb diferents activitats. Els veïns i veïnes poden descarregar-se el programa complet de les festes de tot l'estiu a Calafell en format digital a través de la web oficial de Turisme Calafell o recollir-lo físicament a les oficines municipals o a les biblioteques del municipi.
1: Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Tarragona, ha desmantellat una plantació interior de marihuana en una urbanització de Tarragona i ha detingut un home de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Així mateix se li atribueix un delicte de defraudació de fluid elèctric. L'operatiu policial es va efectuar a primera hora del matí després de confirmar l'existència d'una possible plantació de marihuana en un domicili d'una urbanització tarragonina. Dies abans els investigadors van constatar que les finestres estaven totes tapades i que hi havia diversos aparells d'aire condicionat en ple funcionament. Els agents van observar com aquesta instal·lació i les seves conduccions d'aire desprenien olor a marihuana. Arran d'això, la unitat d'investigació, amb el suport d'efectius, hi va dur a terme una entrada i perquisició. També es va accedir en un altre domicili relacionat amb el cas, ubicat al carrer Constitució de Roda de Barà. Els Mossos van confirmar la presència d'un cultiu continuat de marihuana a l'interior, dotat d'unes complexes i sofisticades instal·lacions d'enllumenat i refrigeració. L'estructura d'alguns dels espais interiors havien estat modificats per instal·lar una vuitantena de làmpades, humificadors, ventiladors, aparells d'aire condicionat i diverses sortides d'aire cap a l'exterior. En total es van comissar 350 plantes de marihuana fins a un metre d'alçada en un avançat estat de floració valorades al mercat il·lícit de venda al detall en més de 60.000 euros, una quantitat la qual pot augmentar exponencialment quan s'exporta a altres països, especialment al nord d'Europa. D'altra banda, els investigadors van verificar que la connexió al subministrament elèctric era fraudulenta per tal de produir l'energia necessària, alhora que generava un desproporcionat consum energètic. A més de desmantellar la instal·lació fraudulenta, que suposava també un risc per la seguretat, els Mossos van intervenir 44.000 euros en efectiu al domicili de Roda de Barà. D'aquesta quantitat, 30.000 euros es trobaven ocults a l'interior d'una xemeneia i 10.000 euros en falsos llibres utilitzats com a amagatalls. La investigació continua oberta amb l'objectiu de determinar la participació d'altres persones i la possibilitat d'efectuar noves detencions. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Les notícies més destacades de la setmana. Notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Arbós del Penedès fa un pas endavant en la transformació urbanística amb l'inici del projecte de reparcel·lació i urbanització de l'àmbit de l'antiga cooperativa agrícola. L'actuació permetrà recuperar aquest espai històric amb noves zones verdes, habitatge protegit, serveis i equipaments públics. L'Ajuntament i la promotora han impulsat aquest projecte després de 3 anys de treball conjunt amb la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès per definir una proposta viable que permeti desenvolupar aquesta zona. Entre les principals actuacions destaca la creació de 8.119 metres quadrats de noves zones verdes i espais lliures d'ús públic que milloraran la connexió de l'àmbit amb la resta del municipi de l'Arbós. Un dels elements més destacats serà la preservació de l'antiga cooperativa agrícola, tant a l'edifici com en els terrenys annexos, amb una superfície de més de 3.400 metres quadrats. Seran cedits gratuïtament a l'Ajuntament perquè puguin destinar-se a futurs usos públics. El projecte també inclou una renovació integral de les infraestructures amb una nova xarxa d'enllumenat LED, clavegueram, mobiliari urbà, arbrat i nous itineraris per a vianants amb l'objectiu de millorar la seguretat, la mobilitat i la qualitat urbana. Pel que fa a l'habitatge, l'ordenació urbanística permetrà construir edificis plurifamiliars reservant més de 5.000 metres quadrats de sostre a habitatges de protecció oficial, reforçant així l'oferta d'habitatge assequible a l'Arbós. A més, la urbanització deixarà preparat el terreny perquè en una segona fase s'hi desenvolupin nous projectes privats, entre els quals hi haurà una zona comercial amb aparcament i nous establiments de restauració que contribuiran a generar activitat econòmica i llocs de treball. La fase d'urbanització compta amb una inversió aproximada de 600.000 euros assumida íntegrament per la promotora. Suposa un dels projectes urbanístics més importants dels darrers anys a l'Arbós del Penedès.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues aquest dimecres en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a diferents poblacions, entre elles Calafell, Vilafranca del Penedès, Cubelles, Reus, al Camp de Tarragona, diferents municipis, també al Penedès. La causa està declarada secreta per decisió judicial i de moment no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. La Guàrdia Civil ha indicat que ampliarà la informació quan l'estat de les diligències ho permeti. L'actuació de la Guàrdia Civil és coordinada per la Comandància de Tarragona i compta amb la participació de nombrosos agents de diferents especialitats del cos.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: I tenim més notícies. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el 21 de juliol d'aquest 2026, en els quals han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Les dades s'han donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. Els investigadors han alertat d'un increment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, així com la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Per reforçar la detecció precoç i facilitar la col·laboració ciutadana, la policia ha posat en marxa 2 nous canals de denúncia. El correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i un accés mitjançant un codi QR que permet contactar amb agents especialitzats. Les investigacions dels Mossos han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per dificultar la detecció policial. Escoltem les declaracions del subinspector dels Mossos d'Esquadra i cap de la unitat del tràfic d'éssers humans, Lluís Moreno. Explica que arran de la pandèmia els traficants han viscut una oportunitat en els pisos de lloguer temporal per dur a terme la prostitució de manera clandestina.
4: Hem vist com s'ha mogut la prostitució a pisos clandestins. Arran de la pandèmia, que ens van fer fora tots del carrer, la prostitució no es va aturar, però es va amagar en pisos de lloguer temporal i de més, i llavors els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés a, tan fàcil, no?, als domicilis com els sí que els tenim als locals de prostitució. Les ONGs tampoc els, també accedeixen als prostíbuls amb molta facilitat, als pisos costa més. Llavors, en aquests pisos, ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? No hi ha cap control policial i les tenen aquests pisos explotades 24 hores, 7 dies a la setmana, i sense possibilitat de, amb la càrrega que ja porten, no?, de tot això que he comentat abans, víctimes vulnerables, irregulars, que amenaçades i tal, i la impossibilitat d'interaccionar en cap moment amb la policia ni amb qualsevol servei social que les pugui ajudar, les tenen en una clandestinitat que les fa encara ser unes víctimes més traumàtiques, si es pot.
0: Comenta l'explotació laboral que es fa als supermercats a la vista de tothom.
4: Ens hem adonat que tenim explotació laboral en supermercats. També en altres llocs, tallers clandestins, en molts llocs on aquesta activitat laboral no requereix d'una especialització. Però potser el tema de supermercats és el més identificable, no?, perquè estan a peu de carrer. Tot el món accedeix en algun moment, no?, a comprar alguna cosa. Tots el tenim al barri. Però no són capaços de veure o de valorar que hi ha, sempre que anem, que és un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona.
0: Moreno comenta el procediment que els proxenetes, que treballen online amb aplicacions com OnlyFans, utilitzen per extorsionar i explotar les víctimes.
4: Proxenetes online es dediquen a fer pujar les dones, no?, tenir-les al més a dalt possible. I aquesta feina es paga, i es paga mitjançant contractes abusius, contractes de totes les gravacions, tots els vídeos que generis passen a ser la meva propietat, de les visualitzacions tot quedaràs un percentatge mínim, i hauràs de fer, en principi, el que vulguis, però després jo, com que no puges de visualitzacions, et demanaré que facis més coses, fins que arriba un moment que la dona perd el control de les seves gravacions, dels seus vídeos, i passen a estar a mans del proxeneta. I aquí es produeix l'explotació. El 90% dels guanys són meus, has de fer els vídeos que jo et digui com et digui, perquè tenim un contracte aquí signat que si l'incompleixes, i si a més, com que els vídeos són meus, a part d'en aquesta plataforma més o menys tancada, els puc difondre en obert, no? Llavors la teva família sabran a què t'estàs dedicant.
0: Durant el 2025, els Mossos d'Esquadra han iniciat 27 investigacions relacionades amb el tràfic d'éssers humans. Durant el 2026, fins al 21 de juliol, han iniciat 9 investigacions més, un fet que ha elevat el total a 36 investigacions en poc més d'un any i mig.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.

0: Hem arribat al final de l'edició informativa d'avui diumenge 2 d'agost. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Qui els ha acompanyat? Mireia Romaguera. Adéu-siau i fins la propera.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, vagis on vagis,

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz estiu. Tota aquesta programació d'aquests diumenges al matí de l'hora del jazz estiu l'hem dedicat, i avui ho continuarem fent, al Paolo Vinacia, després de que el dia 5 de juliol ens va deixar amb 65 anys, després d'uns 8-9 anys, pràcticament, o quasi 10, de lluita contra el càncer. Hem estat fent ja el passat dia, els primers dies els vam dedicar a un disc molt especial, a un àlbum de 6 CDs molt especial, de gravacions que ell va recopilar en directe. Després vam passar ja a les gravacions que, bàsicament, les últimes gravacions que hi ha a l'editorial ECM de dos monstres que van tocar amb el Paolo Vinacia, l'Eric Andersen i el Terje Riptal. Avui seguim amb això i passem a l'any 2005, on hi ha un àlbum molt, molt destacat, molt diferent també de moltes coses anteriors, del senyor Eric Andersen, amb un grup molt extens. Aquest grup està format per 10 músics. Això va vindre, l'àlbum s'anomena Electra, i això va vindre d'un encàrrec, va ser una composició que originàriament per representar l'Electra de Sòfocles portada al teatre per l'Espírit Teatre d'Atenes, dirigida per Yanis Margaritis. I això va ser una producció de Cultural Olimpiad 2001-2004. Aquí Eric Andersen va fer una composició de 17 peces en les que es anaven interpretant mentre es desenvolupava l'obra, però que també tenien un cos important com a música sola, no només amb l'unió amb el teatre, sinó que bàsicament com a música independent de l'escenari que es va representar, doncs també tingués un cos important. I això ho va fer junt amb ell. Hi ha músics, com deia, alguns músics grecs i la resta de músics hi ha que acompanyen normalment l'Eric Andersen. I com no, amb ells, doncs, el Paolo Vinacia, amb la seva bateria i percussió, i també amb una altra bateria, que és el Patrice Herald, que també, en aquest cas, també canta en algun moment. Eric Andersen es va acompanyar també d'Arve Erskirsen amb la trompeta, Elvin Harsen a les guitarres, Niels Peters Molwaer amb programacions de timbals i efectes, i llavors quatre cantants que són la importantíssima Sabina Yanatou com a vocal primera, Crisanti Dulci també com a cantant, Eli Marina Candes, també com a component d'un cor que es creava, d'un coro, i Fontini Niki Gramenou, també com a component d'aquest grup. Per tant, estem parlant de 10 músics. Aquestes 18 composicions no sempre intervé tot el grup sencer de 10 músics, sinó que hi ha moments que hi ha dos músics, hi ha moments que n'hi ha 5, hi ha moments que hi ha més grup. Per anar representant avui aquests anys en què Paolo Vinacia va estar junt amb aquests dos músics, Eric Andersen i Terje Riptal, tindrem 3 àlbums. Per tant, tenim de reduir una mica aquesta densitat de l'Electra d'Eric Andersen. Estem a diumenge, tenim d'escoltar música agradable i anem per la primera peça que us he triat, que és The Big Lay, que aquí hi ha ell, l'Eric Andersen, a la bateria, al canal esquerre. Podeu sentir, si ho esteu escoltant amb un sistema estèreo, el Paolo Vinacia, al canal dret, el Patrick Herald, hi ha el guitarrista Elvin Harsen i la trompeta Derby Erskine. Per tant, 5 músics els que formen aquest conjunt. Eric Andersen també tocava amb elements electrònics al seu baix i fa que aquest gruix
de música agafi un aire com més orquestral. Anem per David Leigh.

I per acabar de resumir una mica tot aquest àlbum, posaré tres composicions que venen amb l'àlbum seguides i que tenen el nom d'Electra com a base i que jo crec que tenen molt en tenen un argument continu, de continuïtat. Realment, aquesta obra s'interpretava tota amb continuïtat. La gravació que es va fer doncs s'ha resumit en 18 parts. Però realment quan s'interpretava amb seguida, no? Aquí la primera peça, que és Electra Song Intro, només hi ha dos músics, ell, l'Eric Anderson, amb tot el seu baix i els seus instruments electrònics, i el guitarrista Elvin Hansen. No hi ha Paolo Vinacia, però com que té un argument a continuació, que és Electra Songs, que és una peça fantàstica, meravellosa, en la que aquí sí que hi ha el Paolo Vinacia, el guitarrista també, després hi ha l'altra bateria, el Patrick Herald, hi ha a la veu a l'Arve Skinse, que en aquest cas fa servir la trompeta i la seva veu, els dos instruments, i ja entra en joc la Sabina Yannatou, que aquesta cantant fabulosa que us he comentat abans com a un dels quatre elements de veu que hi ha en aquest àlbum. I a continuació escoltarem Electra Songs Outro, que també hi ha cinc músics, hi ha la Sabina Yannatou, l'Herbe Skinner, amb la veu, en aquest cas, i la trompeta també, el bateria, el Patrick Herald, el bateria, com no, Paolo Vinacia, i les guitarres de l'Edwin Hansen i, bueno, i l'Eric Anderson, que està, que ell sí que està amb totes les 18 formacions. Ell és el que dirigeix aquest història fantàstica i que fa que funcioni d'una manera independent de l'obra, dramàtica, i que després, precisament, aquesta gravació sigui una gravació que recomanem totalment. Hi ha molt de dramatisme, hi ha molt de lirisme, i és una música per l'esperit, no? És una de les peces fantàstiques d'Eric Anderson que va compondre, i sempre amb aquest apoio del Paolo Vinacia, que és amb el que dediquem tots aquests programes. Anem a escoltar aquestes tres composicions, Electra Song Intro, Electra Song, la peça fantàstica aquesta que us dic, i Electra Song Outro.

I passem al 2006 i tenim un àlbum de Terje Riptel que s'anomena Basset Brig, en la que hi ha el Pale Mikkelsborg, la trompeta i sintetitzadors, Burge Bessenstoff, el piano elèctric i sintetitzador, Stale Stolklocken, amb l'orgue, el piano elèctric també i sintetitzadors, Marius Riptel, que és el fill de Terje Riptel, amb elements electròniques i mostres i plats de l'EP giratoris, no?, fent efectes. Borgen Kjellemyr, amb el baix elèctric i acústic, John Christensen a la bateria i Paolo Vinacia a la percussió. Això va ser és una composició que s'anomena Bassenbus Opus 84, que va estar gravat en directe el 12 d'abril del 2003 al Festival de Jazz de Bossa a Noruega. Va ser encarregat per aquest festival i va estar gravat en directe. Estem dintre d'aquestes peces, tant d'Erik Andersen com de Terje Riptel, una mica èpiques, però que aquí entren elements diferents, sobretot per la incorporació amb tres peces que estan compostes no per Terje Riptel, sinó per Marius Riptel, el seu fill, d'elements una mica punks, i també perquè està una mica inspirada amb el Bridges Brief de Miles Davis, i també incorpora, amb la primera composició, que dura 18 minuts, que incorpora alguna de la dansa del faraó de José Zaminul. Per tant, és una mica Bueno, aquí l'àlbum diu que està dedicada a Pal Hursum, i que va ser encarregada pel Bossa Jazz d'aquest festival de Noruega. Però sí que volem dir que hi ha alguna de Miles Davis amb totes aquestes coses una mica funk o funk del fill de Marius Riptel. Escoltarem les dues últimes peces de les 10 que té aquest àlbum. La primera, You're Marking Impersonal.

Qualsevol d'aquests àlbums que estem repassant aquests últims dies li podríem dedicar un programa sencer a un d'ells només, per la importància que tenen i per la qualitat total, brutal, que tenen tots. Estem fent un resum de moments en què Paolo Vinazia va actuar amb aquests grans músics, i això, bueno, estem a l'estiu i simplement fem un petit repàs. I deixarem aquest àlbum amb A Quiet Word, que és una peça preciosa, suau, lenta,

que a través de la trompeta de Michelsburg va perfilant i tensionant suaument els tocs de tot el grup i del conjunt. Això és Wassenburg de Ter Herriptel de 2006.

Tornem al senyor Arild Andersen i passem amb una gravació brutal, fantàstica, un dels àlbums que recomano totalment d'aquest gran baixista, que és Arild Andersen, Paolo Vinazia i Tony Smith. L'àlbum s'anomena Live at Belleville. Això va ser una gravació en directe el setembre del 2007 a Belleville, al Teatre Drammen d'Oslo. És el primer àlbum, i a més en directe, d'aquest trio fabulós, fantàstic, que després ha tingut una continuïtat i escoltarem els propers dies més d'aquest trio, d'aquests músics, i que la primera part està formada per quatre peces, que és la suite amb quatre parts d'Independència, i després hi ha tres composicions més. Anem per el prelude de Toaquís, que és una, com sabeu, aquesta fantàstica peça de Duke Ellington amb una versió brutal.

Aril Andersen, amb el baix, saxo tenor Tony Smith i la bateria Paolo Vinacia. Sembla increïble com tres músics poden fer tanta música. I la prova la torneu a tindre at House, una peça brutal, brutal, brutal. Ha estat l'Edu, el control, i com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Harry Potter i la pedra filosofal és una pel·lícula de fantasia i aventures basada en el llibre homònim de J.K. Rowling, dirigida per al cineasta Chris Columbus i estrenada l'any 2001. La banda sonora és de l'increïble John Williams i porta per títol exactament el mateix nom que la pel·lícula. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original de Harry Potter i la pedra filosofal, de John Williams.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Molt bones a totes i a tots. Ha arribat el moment del programa de música romàntica. Espero que estigueu bé i amb moltes ganes de desconnectar. T'esperen 60 minuts per endavant amb grans temes musicals. I avui hem escollit per començar a Paul Carrack i aquest fantàstic tema musical. Ace of Blow, un tema que es va remesclar l'any 96.

doncs, temes musicals per recordar, per tenir, doncs, records del passat, i, si no, per disfrutar-los ara, l'actualitat, perquè aquests temes mai passen de moda. Ara ens arriba el duet entre la Mariah Carey i Whitney Houston.

0: Connecta't a l'app de Calafell Ràdio.
1: Un programa musical avui del Només tu i jo carregat de grans èxits musicals. Ara Donna Summer i Westlife.

I la bona música continua sonant en el 107.9 de la FM. També, si ens seguiu online, a calafell.tv, la nostra ràdio online. Bàrbara Streisand i el Bryan Adams, aquest duet, amb aquest tema musical que sona per tu des de la ràdio.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Grans èxits musicals, avui al programa Aramero Ramazzotti i Anastasia amb I Belong to You. Que el gaudiu.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Espero que sí, que t'estigui agradant el programa d'avui amb aquesta selecció musical. Laura Pausini i Carlos Bauten, Les coses que no m'espero.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Seguim endavant, encara ens queden més minuts del programa. Ens agrada compartir els millors temes musicals amb tu. Leona Lewis i Jennifer ens acompanyaran en aquests propers minuts.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: I amb tots vosaltres, ens agrada compartir aquests temes. Nerea Rodríguez i Raúl Vázquez, per ti.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Tot just arribem ja a 3:45 de programa i a continuació sonarà Nia i Blas Cantó amb el tema Cura-me.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Arribem ja gairebé al final del programa, però encara ens queden alguns temes per escoltar. En aquest cas, el duet entre Pablo López i Juanes, Tu enemigo.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: I tant que sí, espero que hagueu gaudit moltíssim amb aquests 60 minuts de programa d'avui que t'hem acompanyat des d'aquí, des de la ràdio. Gràcies per escoltar el programa de música romàntica El Només tu i jo. Qui ha estat amb vosaltres? Mireia Romaguera. Fins la propera.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: I esforçant-nos. Calafell Ràdio
2: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafí Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte, 2 d'agost.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional a Segur de Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Nightsail Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, a Segur de Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
2: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem...

0: per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de promocions de l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda doncs, tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
1: De fet, també la consellera ha parlat del Pla Helios de l'estiu.
0: Amb aquesta tendència, per poder-la consolidar, doncs ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció, que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
1: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
2: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent, els ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir doncs, baralles, lesions i fets de tot tipus de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és doncs, els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció, diguem-ne, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament, augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix doncs, efectius policials i, per tant, hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit, també hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no, aquests serveis que normalment tenen una dotació doncs, molt justa, acaben, diguem-ne, impactant sobre els serveis, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
1: L'Ajuntament de Calafell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, presenta Bulevard Tenim un Pla, el programa d'accions 2026 que dona el tret de sortida a la intervenció integral del barri de Cal Bulevard en el marc del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Es tracta de les primeres actuacions culturals i de dinamització comunitària previstes dins d'aquest pla, pensades per posar el barri i la seva gent al centre del projecte. Durant quatre dijous d'estiu, el barri de Cal Bulevard es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure, amb una programació de clàssics familiars dels anys 80. Els veïns i veïnes només han de portar la cadira i el sopar. El barri posa la pel·lícula. La programació és la següent. El 30 de juliol a les 10 de la nit, ET, l'extraterrestre. El 6 d'agost a les 10 de la nit, els Goonies. El 13 d'agost, Regreso al futuro, també a les 10. I en el mateix horari, el 20 d'agost, Gremlins. Hi ha més accions previstes. Un equip de professionals gravarà una sèrie de vídeos curts que després s'editaran i es difondran a les xarxes socials amb la participació activa del veïnat. Els vídeos recolliran escenes de cuina, jocs de vida, carrer, comerços de proximitat i records de com era el barri abans. El projecte convida tothom a qui vulgui a participar-hi que s'apunti. Del 19 al 25 d'octubre, l'artista de renom internacional Slim Safon pintarà un mural en una paret del barri de Cal Bulevard. El disseny es decidirà de manera col·lectiva amb la participació del veïnat, que podrà aportar idees sobre què vol que hi surti representat. L'objectiu és plasmar la història del barri. D'altra banda, del 22 de novembre al 17 de desembre, Cal Bulevard acollirà l'exposició fotogràfica La gent del meu barri, amb imatges preses durant l'estiu per l'Associació de Fotografia Enfoca de Calafell. Les fotografies retrataran la vida quotidiana del barri i les persones que hi viuen, que estan convidades a participar-hi també com a models. El diumenge 15 de novembre,

0: Membre a la cooperativa agrícola es durà a terme la tradicional rostada popular per commemorar la collita de l'oli. La jornada inclourà degustació d'olis, xerrades, música, parades, tallers i un espai de reciclatge d'oli usat. Totes aquestes accions formen part de la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Cal Bolavà amb el finançament del Pla de Barris i Viles de Catalunya del Govern de la Generalitat. El programa vol combinar cultura, participació ciutadana i dinamització comunitària per posar les bases d'una transformació del barri feta a partir de la implicació directa dels veïns i veïnes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: La Guàrdia Civil ha investigat un nou cas relacionat amb la denominada estafa dels likes, una modalitat de frau en la qual els ciberdelinqüents utilitzen falses ofertes d'ocupació per captar les seves víctimes i aconseguir que realitzin ingressos de diners sota l'aparença d'inversions rendibles. En aquest cas, l'investigat residia a Tarragona i la víctima a Saragossa. La víctima va anar contractada a través d'una aplicació de missatgeria instantània per oferir-li un suposat treball compatible amb el teletreball. Les funcions consistien en realitzar accions senzilles a xarxes socials, com indicar m'agrada en diferents publicacions o en canvi de remuneració. Una vegada acceptada l'oferta, la víctima va ser incorporada a un grup de missatgeria integrat per un elevat nombre de suposats participants i se li va assignar una persona que actuava com a assessora. A l'esmentat grup es compartien de forma contínua missatges en els quals altres usuaris mostraven aparents beneficis obtinguts. Així, hi havia una falsa sensació de confiança. Durant els primers dies, les tasques consistien únicament a interactuar amb publicacions a xarxes socials. Posteriorment, els autors van començar a introduir noves tasques que requerien realitzar ingressos de diners en una suposada plataforma d'inversió. Després de diverses operacions, a les quals la víctima va rebre quantitats aportades juntament amb suposats guanys, els ciberdelinqüents van incrementar progressivament les exigències econòmiques. Finalment, van comunicar a la víctima que havia comès un suposat error durant una operació i, per recuperar els diners i desbloquejar els suposats beneficis obtinguts, havia de realitzar un nou ingrés. La denúncia va arribar a través de l'Oficina Nacional de Recepció Electrònica de Denúncies, pel que els investigadors van començar a analitzar les comunicacions mantingudes. Les gestions practicades van permetre reconstruir el funcionament de l'entramat fraudulent i identificar la persona presumptament responsable de l'estafa, procedint a l'esclariment dels fets. Les diligències instruïdes van ser posades a disposició de l'autoritat judicial de Tarragona. I una persona va resultar ferida menys greu en quedar atrapada en una bodega d'un vaixell de grans dimensions que transportava gra al port de Tarragona. L'avís es va donar diumenge al voltant de les 7 de la tarda quan un treballador, el conductor d'una retroexcavadora, estava pilant la càrrega d'un vaixell per descarregar-la al moll d'Aragó del port tarragoní. Llavors va quedar atrapat físicament per les cames. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 5 dotacions del bombers i diverses del SEM. Els bombers van treballar per atendre la persona i excarcerar-la. La víctima va ser traslladada fins l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat menys greu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Les obres d'instal·lació del nou aparcament segur per a bicicletes a l'estació de Segur de Calafell han encarat la fase definitiva. El nou mòdul, conegut comercialment com a Bici Tancat, s'ha ubicat a la plaça Lola Boronat, just davant de la terminal de Renfe Rodalies. Aquest servei ofereix als usuaris habituals del transport públic un espai tancat, protegit i vigilat, on deixar el vehicle de dues rodes. Es tracta d'un objectiu principal d'aquesta nova infraestructura, potenciar la intermodalitat tren-bicicleta. D'aquesta manera, els veïns i veïnes del municipi poden desplaçar-se des de casa seva fins a l'estació pedalant, reduint l'ús de vehicles privats contaminants, amb la total tranquil·litat que la bicicleta quedarà resguardada de robatoris o actes vandàlics. Aquest projecte assegura que Calafell s'emmarca dins d'una prova pilot del govern per estendre aquest model d'aparcament d'alta seguretat a diferents estacions de la xarxa de transport catalana. A més, des de l'Ajuntament de Calafell es va avançar que està prevista la instal·lació d'un nou mòdul equivalent a l'estació de Calafell, a l'estació de tren. Es tracta d'un finançament europeu per un entorn més verd. L'execució d'aquest projecte ha anat a càrrec de la Generalitat de Catalunya, la qual ha destinat part de la inversió del Pla de Xoc de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada en entorns urbans i metropolitans. Aquesta partida forma part dels fons Next Generation de la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta actuació es complementa amb altres millores urbanístiques previstes al municipi de Calafell durant aquest any, com l'aprovació dels nous trams de carril bici que connectaran diferents zones del teixit urbà, com el projectat al Passeig Marítim de Segur.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur que Calafell ho té tot a punt per la Festa Major d'agost 2026, amb música, focs i tradició marítima. Segur que Calafell es prepara per viure els dies més intensos de l'estiu, amb la celebració de la Festa Major d'agost, que tindrà lloc els dies 14 i 15 d'agost. El Port de Segur i el Passeig Marítim seran l'epicentre d'una programació llançada per l'Ajuntament de Calafell, que inclou propostes per a tots els públics, combinant la cultura popular amb potents espectacles nocturns. La celebració s'emmarca dins del calendari global de les Festes Majors de Calafell 2026. Els actes començaran oficialment el divendres 14 d'agost al matí a la Biblioteca Casa Nova amb el taller familiar Fem Sorra Màgica. El plat fort de la primera jornada arribarà a la nit, a 11:15, amb la tradicional cantada d'havaneres al Port de Segur de Calafell. El dissabte 15 d'agost, la pólvora i la música prendran el relleu absolut. A les 11 de la nit, el cel de la costa s'il·luminarà amb el gran espectacle piromusical a càrrec de focs artificials a Estalella, visible des de tot el Passeig Marítim. Just després del Castell de Focs, la Gresca es traslladarà al mateix recinte portuari amb el gran concert de Festa Major, un tribut a Hombres G, de la mà de la banda Voy a Pasármelo Bien. L'organització ha confirmat que durant el concert s'instal·larà un punt lila per garantir unes festes segures i lliures de violències. Els actes destacats del cap de setmana, divendres 14 d'agost, hi haurà moltes activitats i també dissabte 15 d'agost, amb diferents activitats. Els veïns i veïnes poden descarregar-se el programa complet de les festes de tot l'estiu a Calafell en format digital a través de la web oficial de Turisme Calafell o recollir-lo físicament a les oficines municipals o a les biblioteques del municipi.
1: Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Tarragona, ha desmantellat una plantació interior de marihuana en una urbanització de Tarragona i ha detingut un home de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Així mateix se li atribueix un delicte de defraudació de fluid elèctric. L'operatiu policial es va efectuar a primera hora del matí després de confirmar l'existència d'una possible plantació de marihuana en un domicili d'una urbanització tarragonina. Dies abans els investigadors van constatar que les finestres estaven totes tapades i que hi havia diversos aparells d'aire condicionat en ple funcionament. Els agents van observar com aquesta instal·lació i les seves conduccions d'aire desprenien olor a marihuana. Arran d'això, la unitat d'investigació, amb el suport d'efectius, hi va dur a terme una entrada i perquisició. També es va accedir en un altre domicili relacionat amb el cas, ubicat al carrer Constitució de Roda de Berà. Els Mossos van confirmar la presència d'un cultiu continuat de marihuana a l'interior, dotat d'unes complexes i sofisticades instal·lacions d'enllumenat i refrigeració. L'estructura d'alguns dels espais interiors havien estat modificats per instal·lar una vuitantena de làmpades, humificadors, ventiladors, aparells d'aire condicionat i diverses sortides d'aire cap a l'exterior. En total es van comissar 350 plantes de marihuana fins a un metre d'alçada en un avançat estat de floració valorades al mercat il·lícit de venda al detall en més de 60.000 euros, una quantitat la qual pot augmentar exponencialment quan s'exporta a altres països, especialment al nord d'Europa. D'altra banda, els investigadors van verificar que la connexió al subministrament elèctric era fraudulenta per tal de produir l'energia necessària, alhora que generava un desproporcionat consum energètic. A més de desmantellar la instal·lació fraudulenta, que suposava també un risc per la seguretat, els Mossos van intervenir 44.000 euros en efectiu al domicili de Roda de Barà. D'aquesta quantitat, 30.000 euros es trobaven ocults a l'interior d'una xemeneia i 10.000 euros en falsos llibres utilitzats com a amagatalls. La investigació continua oberta amb l'objectiu de determinar la participació d'altres persones i la possibilitat d'efectuar noves detencions. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Les notícies més destacades de la setmana. Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Arboç del Penedès fa un pas endavant en la transformació urbanística amb l'inici del projecte de reparcel·lació i urbanització de l'àmbit de l'antiga cooperativa agrícola. L'actuació permetrà recuperar aquest espai històric amb noves zones verdes, habitatge protegit, serveis i equipaments públics. L'Ajuntament i la promotora han impulsat aquest projecte després de 3 anys de treball conjunt amb la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès per definir una proposta viable que permet i desenvolupar aquesta zona. Entre les principals actuacions destaca la creació de 8.119 metres quadrats de noves zones verdes i espais lliures d'ús públic que milloraran la connexió de l'àmbit amb la resta del municipi de l'Arboç. Un dels elements més destacats serà la preservació de l'antiga cooperativa agrícola, tant a l'edifici com en els terrenys annexos, amb una superfície de més de 3.400 metres quadrats. Seran cedits gratuïtament a l'Ajuntament perquè puguin destinar-se a futurs usos públics. El projecte també inclou una renovació integral de les infraestructures amb una nova xarxa d'enllumenat LED, clavegueram, mobiliari urbà, arbrat i nous itineraris per a vianants amb l'objectiu de millorar la seguretat, la mobilitat i la qualitat urbana. Pel que fa a l'habitatge, l'ordenació urbanística permetrà construir edificis plurifamiliars reservant més de 5.000 metres quadrats de sostre a habitatges de protecció oficial, reforçant així l'oferta d'habitatge assequible a l'Arboç. A més, la urbanització deixarà preparat el terreny perquè en una segona fase s'hi desenvolupin nous projectes privats, entre els quals hi haurà una zona comercial amb aparcament i nous establiments de restauració que contribuiran a generar activitat econòmica i llocs de treball. La fase d'urbanització compta amb una inversió aproximada de 600.000 euros assumida íntegrament per la promotora. Suposa un dels projectes urbanístics més importants dels darrers anys a l'Arboç del Penedès.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues, aquest dimecres, en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a diferents poblacions, entre elles Calafell, Vilafranca del Penedès, Cubelles, Reus, al Camp de Tarragona, diferents municipis, també al Penedès. La causa està declarada secreta per decisió judicial i de moment no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. La Guàrdia Civil ha indicat que ampliarà la informació quan l'estat de les diligències ho permeti. L'actuació de la Guàrdia Civil és coordinada per la Comandància de Tarragona i compta amb la participació de nombrosos agents de diferents especialitats del cos.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: I tenim més notícies. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el 21 de juliol d'aquest 2026, en els quals han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Les dades s'han donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. Els investigadors han alertat d'un increment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, així com la consolidació de xarxes d'explotació laboral corporal, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Per reforçar la detecció precoç i facilitar la col·laboració ciutadana, la policia ha posat en marxa dos nous canals de denúncia. El correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i un accés mitjançant un codi QR que permet contactar amb agents especialitzats. Les investigacions dels Mossos han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per dificultar la detecció policial. Escoltem les declaracions del subinspector dels Mossos d'Esquadra i cap de la unitat del tràfic d'éssers humans, Lluís Moreno. Explica que arran de la pandèmia els traficants han viscut una oportunitat en els pisos de lloguer temporal per dur a terme la prostitució de manera clandestina.
2: Hem vist com s'ha mogut la prostitució a pisos clandestins. Arran de la pandèmia, que ens van fer fora tots del carrer, la prostitució no es va aturar, però es va amagar en pisos de lloguer temporal i de més, i llavors els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés a tan fàcil, no?, als domicilis com els sí que els tenim als locals de prostitució. Les ONGs tampoc els, també accedeixen als prostíbuls amb molta facilitat, als pisos costa més. Llavors, en aquests pisos, ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? No hi ha cap control policial i les tenen aquests pisos explotades 24 hores, 7 dies a la setmana, i sense possibilitat de, amb la càrrega que ja porten, no?, de tot això que he comentat abans, víctimes vulnerables, irregulars, que amenaçades i tal, i la impossibilitat d'interaccionar en cap moment amb la policia ni amb qualsevol servei social que les pugui ajudar, les tenen en una clandestinitat que les fa encara ser unes víctimes més traumàtiques, si es pot.
0: Comenta l'explotació laboral que es fa als supermercats a la vista de tothom.
2: Ens hem adonat que tenim explotació laboral en supermercats, també en altres llocs, tallers clandestins, en molts llocs on aquesta activitat laboral no requereix d'una especialització. Però potser el tema de supermercats és el més identificable, no?, perquè estan a peu de carrer. Tot el món accedeix en algun moment, no?, a comprar alguna cosa, tots el tenim al barri. Però no són capaços de veure o de valorar que ja, sempre que anem, que és un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona.
0: Moreno comenta el procediment que els proxenetes, que treballen online amb aplicacions com OnlyFans, utilitzen per extorsionar i explotar les víctimes.
2: Proxenetes online es dediquen a fer pujar les dones, no? Tenir-les al més a dalt possible. I aquesta feina es paga. I es paga, i es paga mitjançant contractes abusius. Contractes de totes les gravacions, tots els vídeos que generis passen a ser de la meva propietat, de les visualitzacions tot quedaràs un percentatge mínim, i hauràs de fer en principi el que vulguis, però després jo, com que no pujas de visualitzacions, et demanaré que facis més coses, fins que arriba un moment que la dona perd el control de les seves gravacions, dels seus vídeos, i passen a estar a mans del proxeneta. I aquí es produeix l'explotació. El 90% dels guanys són meus, has de fer els vídeos que jo et digui com et digui, perquè tenim un contracte aquí signat que si l'incompleixes, i si a més, com que els vídeos són meus, a part d'en aquesta plataforma més o menys tancada, els puc difondre en obert, no? Llavors la teva família sabran a què t'estàs dedicant.
0: Durant el 2025, els Mossos d'Esquadra han iniciat 27 investigacions relacionades amb el tràfic d'éssers humans. Durant el 2026, fins al 21 de juliol, han iniciat 9 investigacions més, un fet que ha elevat el total a 36 investigacions en poc més d'un any i mig.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.

0: Hem arribat al final de l'edició informativa d'avui diumenge 2 d'agost. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Qui els ha acompanyat? Mireia Romaguera. Adéu-siau i fins la propera.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu d'avui dissabte, 2 d'agost.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
0: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional a Segur de Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Night Thyle Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, a Segur de Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
2: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem promocions d'aproximadament 1.300 Mossos i Mosses que sortiran de l'escola i que podrem incorporar de manera estructural al conjunt de la plantilla. I això també ens permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció, no tant des de la vessant més reactiva, sinó de prevenció i de treball també amb la resta d'agències que generen percepció de seguretat, i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de promocions a l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda doncs tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
0: De fet, també la consellera ha parlat del pla Helios de l'estiu.
2: Amb aquesta tendència per poder-la consolidar, doncs ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció, que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
3: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent Els ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir doncs, baralles, lesions i fets de tot tipus de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és doncs, els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció, diguem-ne, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament, augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix doncs, efectius policials i, per tant, hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit, també hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no, aquests serveis que normalment tenen una dotació doncs, molt justa, acaben, diguem-ne, impactant sobre els serveis, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, presenta Bulevard Tenim un Pla, el programa d'accions 2026 que dona el tret de sortida a la intervenció integral del barri de Cal Bulevard en el marc del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Es tracta de les primeres actuacions culturals i de dinamització comunitària previstes dins d'aquest pla, pensades per posar el barri i la seva gent al centre del projecte. Durant quatre dijous d'estiu, el barri de Cal Bulevard es convertirà en una sala de cinema a l'aire lliure, amb una programació de clàssics familiars dels anys 80. Els veïns i veïnes només han de portar la cadira i el sopar. El barri posa la pel·lícula. La programació és la següent. El 30 de juliol a les 10 de la nit, ET, l'extraterrestre. El 6 d'agost a les 10 de la nit, els Goonies. El 13 d'agost, Regreso al futuro, també a les 10. I en el mateix horari, el 20 d'agost, Gremlins. Hi ha més accions previstes. Un equip de professionals gravarà una sèrie de vídeos curts que després s'editaran i es difondran a les xarxes socials amb la participació activa del veïnat. Els vídeos recolliran escenes de cuina, jocs de vida, carrer, comerços de proximitat i records de com era el barri abans. El projecte convida tothom a qui vulgui a participar-hi que s'apunti. Del 19 al 25 d'octubre, l'artista de renom internacional Slim Safon pintarà un mural en una paret del barri de Cal Bulevard. El disseny es decidirà de manera col·lectiva amb la participació del veïnat, que podrà aportar idees sobre què vol que hi surti representat. L'objectiu és plasmar la història del barri. D'altra banda, del 22 de novembre al 17 de desembre, Cal Bulevard acollirà l'exposició fotogràfica La gent del meu barri, amb imatges preses durant l'estiu per l'Associació de Fotografia Enfoca de Calafell. Les fotografies retrataran la vida quotidiana del barri i les persones que hi viuen, que estan convidades a participar-hi també com a models. El diumenge 15 de novembre, a la cooperativa agrícola, es durà a terme la tradicional rostada popular per commemorar la collita de l'oli. La jornada inclourà degustació d'olis, xerrades, música, parades, tallers i un espai de reciclatge d'oli usat. Totes aquestes accions formen part de la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Cal Bulevard amb el finançament del Pla de Barris i Viles de Catalunya del Govern de la Generalitat. El programa vol combinar cultura, participació ciutadana i dinamització comunitària per posar les bases d'una transformació del barri feta a partir de la implicació directa dels veïns i veïnes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: La Guàrdia Civil ha investigat un nou cas relacionat amb la denominada estafa dels likes, una modalitat de frau en la qual els ciberdelinqüents utilitzen falses ofertes d'ocupació per captar les seves víctimes i aconseguir que realitzin ingressos de diners sota l'aparença d'inversions rendibles. En aquest cas, l'investigat residia a Tarragona i la víctima a Saragossa. La víctima va anar contractada a través d'una aplicació de missatgeria instantània per oferir-li un suposat treball compatible amb el teletreball. Les funcions consistien en realitzar accions senzilles a xarxes socials, com indicar m'agrada en diferents publicacions o en canvi de remuneració. Una vegada acceptada l'oferta, la víctima va ser incorporada a un grup de missatgeria integrat per un elevat nombre de suposats participants i se li va assignar una persona que actuava com a assessora. A l'esmentat grup es compartien de forma contínua missatges en els quals altres usuaris mostraven aparents beneficis obtinguts. Així, hi havia una falsa sensació de confiança. Durant els primers dies, les tasques consistien únicament en interactuar amb publicacions a xarxes socials. Posteriorment, els autors van començar a introduir noves tasques que requerien realitzar ingressos de diners en una suposada plataforma d'inversió. Després de diverses operacions, a les quals la víctima va rebre quantitats aportades juntament amb suposats guanys, els ciberdelinqüents van incrementar progressivament les exigències econòmiques. Finalment, van comunicar a la víctima que havia comès un suposat error durant una operació i, per recuperar els diners i desbloquejar els suposats beneficis obtinguts, havia de realitzar un nou ingrés. La denúncia va arribar a través de l'Oficina Nacional de Recepció Electrònica de Denúncies, pel que els investigadors van començar a analitzar les comunicacions mantingudes. Les gestions practicades van permetre reconstruir el funcionament de l'entramat fraudulent, identificar la persona presumptament responsable de l'estafa, procedint a l'esclariment dels fets. Les diligències instruïdes van ser posades a disposició de l'autoritat judicial de Tarragona.
1: El successos.
0: I una persona va resultar ferida menys greu en quedar atrapada en una bodega d'un vaixell de grans dimensions que transportava gra al port de Tarragona. L'avís es va donar diumenge al voltant de les 7 de la tarda quan un treballador, el conductor d'una retroexcavadora, estava pilant la càrrega d'un vaixell per descarregar-la al moll d'Aragó del port tarragoní. Llavors va quedar atrapat físicament per les cames. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 5 dotacions del bombers i diverses del SEM. Els bombers van treballar per atendre la persona i excarcerar-la. La víctima va ser traslladada fins l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat menys greu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Les obres d'instal·lació del nou aparcament segur per a bicicletes a l'estació de Segur de Calafell han encarat la fase definitiva. El nou mòdul, conegut comercialment com a Bici Tancat, s'ha ubicat a la plaça Lola Boronat, just davant de la terminal de Renfe Rodalies. Aquest servei ofereix als usuaris habituals del transport públic un espai tancat, protegit i vigilat, on deixar el vehicle de dues rodes. Es tracta d'un objectiu principal d'aquesta nova infraestructura, potenciar la intermodalitat tren-bicicleta. D'aquesta manera, els veïns i veïnes del municipi poden desplaçar-se des de casa seva fins a l'estació pedalant, reduint l'ús de vehicles privats contaminants, amb la total tranquil·litat que la bicicleta quedarà resguardada de robatoris o actes vandàlics. Aquest projecte assegura que la FIL s'emmarca dins d'una prova pilot del govern per estendre aquest model d'aparcament d'alta seguretat a diferents estacions de la xarxa de transport catalana. A més, des de l'Ajuntament de Calafell es va avançar que està prevista la instal·lació d'un nou mòdul equivalent a l'estació de Calafell, a l'estació de tren. Es tracta d'un finançament europeu per un entorn més verd. L'execució d'aquest projecte ha anat a càrrec de la Generalitat de Catalunya, la qual ha destinat part de la inversió del Pla de Xoc de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada en entorns urbans i metropolitans. Aquesta partida forma part dels fons Next Generation de la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta actuació es complementa amb altres millores urbanístiques previstes al municipi de Calafell durant aquest any, com l'aprovació dels nous trams de carril bici que connectaran diferents zones del teixit urbà, com el projectat al Passeig Marítim de Segur.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur que Calafell ho té tot a punt per la Festa Major d'agost 2026, amb música, focs i tradició marítima. Segur que Calafell es prepara per viure els dies més intensos de l'estiu, amb la celebració de la Festa Major d'agost, que tindrà lloc els dies 14 i 15 d'agost. El Port de Segur i el Passeig Marítim seran l'epicentre d'una programació llançada per l'Ajuntament de Calafell, que inclou propostes per a tots els públics, combinant la cultura popular amb potents espectacles nocturns. La celebració s'emmarca dins del calendari global de les Festes Majors de Calafell 2026. Els actes començaran oficialment el divendres 14 d'agost al matí a la Biblioteca Casa Nova amb el taller familiar Fem Sorra Màgica. El plat fort de la primera jornada arribarà a la nit, a 11:15, amb la tradicional cantada de veneres al Port de Segur de Calafell. El dissabte 15 d'agost, la pólvora i la música prendran el relleu absolut. A les 11 de la nit, el cel de la costa s'il·luminarà amb el gran espectacle piromusical a càrrec de focs artificials a Estalella, visible des de tot el passeig marítim. Just després del castell de focs, la gresca es traslladarà al mateix recinte portuari amb el gran concert de Festa Major, un tribut a Hombres G, de la mà de la banda Voy a Pasármelo Bien. L'organització ha confirmat que durant el concert s'instal·larà un punt lila per garantir unes festes segures i lliures de violències. Als actes destacats del cap de setmana, divendres 14 d'agost, hi haurà moltes activitats i també dissabte 15 d'agost, amb diferents activitats. Els veïns i veïnes poden descarregar-se el programa complet de les festes de tot l'estiu a Calafell en format digital a través de la web oficial de Turisme Calafell o recollir-lo físicament a les oficines municipals o a les biblioteques del municipi.
1: Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Tarragona, ha desmantellat una plantació interior de marihuana en una urbanització de Tarragona i ha detingut un home de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Així mateix se li atribueix un delicte de defraudació de fluid elèctric. L'operatiu policial es va efectuar a primera hora del matí després de confirmar l'existència d'una possible plantació de marihuana en un domicili d'una urbanització tarragonina. Dies abans els investigadors van constatar que les finestres estaven totes tapades i que hi havia diversos aparells d'aire condicionat en ple funcionament. Els agents van observar com aquesta instal·lació i les seves conduccions d'aire desprenien olor a marihuana. Arran d'això, la unitat d'investigació, amb el suport d'efectius, hi va dur a terme una entrada i perquisició. També es va accedir en un altre domicili relacionat amb el cas, ubicat al carrer Constitució de Roda de Barà. Els Mossos van confirmar la presència d'un cultiu continuat de marihuana a l'interior, dotat d'unes complexes i sofisticades instal·lacions d'enllumenat i refrigeració. L'estructura d'alguns dels espais interiors havien estat modificats per instal·lar una vuitantena de làmpades, humificadors, ventiladors, aparells d'aire condicionat i diverses sortides d'aire cap a l'exterior. En total es van comissar 350 plantes de marihuana fins a un metre d'alçada en un avançat estat de floració valorades al mercat il·lícit de venda al detall en més de 60.000 euros, una quantitat la qual pot augmentar exponencialment quan s'exporta a altres països, especialment al nord d'Europa. D'altra banda, els investigadors van verificar que la connexió al subministrament elèctric era fraudulenta per tal de produir l'energia necessària, alhora que generava un desproporcionat consum energètic. A més de desmantellar la instal·lació fraudulenta, que suposava també un risc per la seguretat, els Mossos van intervenir 44.000 euros en efectiu al domicili de Roda de Barà. D'aquesta quantitat, 30.000 euros es trobaven ocults a l'interior d'una xemeneia i 10.000 euros en falsos llibres utilitzats com a amagatalls. La investigació continua oberta amb l'objectiu de determinar la participació d'altres persones i la possibilitat d'efectuar noves detencions. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
1: Les notícies més destacades de la setmana. Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem avançat en els titulars. L'Arbós del Penedès fa un pas endavant en la transformació urbanística amb l'inici del projecte de reparcel·lació i urbanització de l'àmbit de l'antiga cooperativa agrícola. L'actuació permetrà recuperar aquest espai històric amb noves zones verdes, habitatge protegit, serveis i equipaments públics. L'Ajuntament i la promotora han impulsat aquest projecte després de 3 anys de treball conjunt amb la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès per definir una proposta viable que permeti desenvolupar aquesta zona. Entre les principals actuacions destaca la creació de 8.119 metres quadrats de noves zones verdes i espais lliures d'ús públic que milloraran la connexió de l'àmbit amb la resta del municipi de l'Arbós. Un dels elements més destacats serà la preservació de l'antiga cooperativa agrícola, tant a l'edifici com en els terrenys annexos, amb una superfície de més de 3.400 metres quadrats. Seran cedits gratuïtament a l'Ajuntament perquè puguin destinar-se a futurs usos públics. El projecte també inclou una renovació integral de les infraestructures amb una nova xarxa d'enllumenat LED, clavegueram, mobiliari urbà, arbrat i nous itineraris per a vianants amb l'objectiu de millorar la seguretat, la mobilitat i la qualitat urbana. Pel que fa a l'habitatge, l'ordenació urbanística permetrà construir edificis plurifamiliars reservant més de 5.000 metres quadrats de sostre a habitatges de protecció oficial, reforçant així l'oferta d'habitatge assequible a l'Arbós. A més, la urbanització deixarà preparat el terreny perquè en una segona fase s'hi desenvolupin nous projectes privats, entre els quals hi haurà una zona comercial amb aparcament i nous establiments de restauració que contribuiran a generar activitat econòmica i llocs de treball. La fase d'urbanització compta amb una inversió aproximada de 600.000 euros assumida íntegrament per la promotora. Suposa un dels projectes urbanístics més importants dels darrers anys a l'Arbós del Penedès.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: La Guàrdia Civil de Tarragona ha desplegat un ampli operatiu contra una organització criminal presumptament dedicada al tràfic de drogues, aquest dimecres, en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès. Els agents han fet entrades i escorcolls autoritzats judicialment a diferents poblacions, entre elles Calafell, Vilafranca del Penedès, Cubelles, Reus, al Camp de Tarragona, diferents municipis, també al Penedès. La causa està declarada secreta per decisió judicial i de moment no han transcendit detalls sobre el nombre de detinguts ni sobre el material intervingut. La Guàrdia Civil ha indicat que ampliarà la informació quan l'estat de les diligències ho permeti. L'actuació de la Guàrdia Civil és coordinada per la Comandància de Tarragona i compta amb la participació de nombrosos agents de diferents especialitats del cos.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: I tenim més notícies. Els Mossos d'Esquadra han investigat 36 casos de tràfic d'éssers humans entre el 2025 i el 21 de juliol d'aquest 2026, en els quals han identificat 24 víctimes i han detingut 32 persones. Les dades s'han donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. Els investigadors han alertat d'un increment de l'explotació sexual en pisos i habitatges, així com la consolidació de xarxes d'explotació laboral, especialment en supermercats i en plantacions de marihuana. Per reforçar la detecció precoç i facilitar la col·laboració ciutadana, la policia ha posat en marxa 2 nous canals de denúncia. El correu electrònic stopexplotació@mossos.cat i un accés mitjançant un codi QR que permet contactar amb agents especialitzats. Les investigacions dels Mossos han constatat que el tràfic d'éssers humans continua adoptant noves formes d'explotació per dificultar la detecció policial. Escoltem les declaracions del subinspector dels Mossos d'Esquadra i cap de la unitat del tràfic d'éssers humans, Lluís Moreno. Explica que arran de la pandèmia els traficants han viscut una oportunitat en els pisos de lloguer temporal per dur a terme la prostitució de manera clandestina.
4: Hem vist com s'ha mogut la prostitució a pisos clandestins. Arran de la pandèmia, que ens van fer fora tots del carrer, la prostitució no es va aturar, però es va amagar en pisos de lloguer temporal, i de més, i llavors els traficants han vist una oportunitat en la clandestinitat que donen aquests pisos, no? La policia no té accés, no tenim accés a, tan fàcil, no?, als domicilis com els sí que els tenim als locals de prostitució. Les ONGs tampoc els, també accedeixen als prostíbuls amb molta facilitat, als pisos costa més. Llavors, en aquests pisos, ells mantenen a les dones en pitjors condicions, d'una manera molt més dura per elles, no? No hi ha cap control policial i les tenen aquests pisos explotades 24 hores, 7 dies a la setmana, i sense possibilitat de, amb la càrrega que ja porten, no?, de tot això que he comentat abans, víctimes vulnerables, irregulars, que amenaçades i tal, i la impossibilitat d'interaccionar en cap moment amb la policia ni amb qualsevol servei social que les pugui ajudar, les tenen en una clandestinitat que les fa encara ser unes víctimes més traumàtiques, si es pot.
0: Comenta l'explotació laboral que es fa als supermercats a la vista de tothom.
4: Ens hem adonat que tenim explotació laboral en supermercats. També en altres llocs, tallers clandestins, en molts llocs on aquesta activitat laboral no requereix d'una especialització. Però potser el tema de supermercats és el més identificable, no?, perquè estan a peu de carrer. Tot el món accedeix en algun moment, no?, a comprar alguna cosa. Tots el tenim al barri. Però no són capaços de veure o de valorar que ja, sempre que anem, que és un local que està obert moltes hores, tots els dies de la setmana, i que sempre que hi anem hi ha la mateixa persona.
0: Moreno comenta el procediment que els proxenetes, que treballen online amb aplicacions com OnlyFans, utilitzen per extorsionar i explotar les víctimes.
4: Proxenetes online es dediquen a fer pujar les dones, no?, tenir-les al més a dalt possible. I aquesta feina es paga. I es paga mitjançant contractes abusius. Contractes de totes les gravacions, tots els vídeos que generis passen a ser de la meva propietat, de les visualitzacions tot quedaràs un percentatge mínim, i hauràs de fer, en principi, el que vulguis, però després jo, com que no pujas de visualitzacions, et demanaré que facis més coses, fins que arriba un moment que la dona perd el control de les seves gravacions, dels seus vídeos, i passen a estar a mans del proxeneta. I aquí es produeix l'explotació. El 90% dels guanys són meus, has de fer els vídeos que jo et digui com et digui, perquè tenim un contracte aquí signat que si l'incompleixes, i si a més, com que els vídeos són meus, a part d'en aquesta plataforma més o menys tancada, els puc difondre en obert, no? Llavors la teva família sabran a què t'estàs dedicant.
0: Durant el 2025, els Mossos d'Esquadra han iniciat 27 investigacions relacionades amb el tràfic d'éssers humans. Durant el 2026, fins al 21 de juliol, han iniciat 9 investigacions més, un fet que ha elevat el total a 36 investigacions en poc més d'un any i mig.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.

0: Hem arribat al final de l'edició informativa d'avui diumenge 2 d'agost. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Qui els ha acompanyat? Mireia Romaguera. Adéu-siau i fins la propera.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Yeah, man.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz estiu. Tota aquesta programació d'aquests diumenges al matí de l'hora del jazz estiu l'hem dedicat, i avui ho continuarem fent, al Paolo Vinacia, després de que el dia 5 de juliol ens va deixar amb 65 anys, després d'uns 8-9 anys, pràcticament, o quasi 10, de lluita contra el càncer. Hem estat fent ja el passat dia, els primers dies els vam dedicar a un disc molt especial, a un àlbum de 6 CDs molt especial, de gravacions que ell va recopilar en directe. Després van passar ja a les gravacions que, bàsicament, les últimes gravacions que hi ha a l'editorial ECM de dos monstres que van tocar amb el Paolo Vinacia, l'Eric Andersen i el Terje Riptal. Avui seguim amb això i passem a l'any 2005, on hi ha un àlbum molt destacat, molt diferent també de moltes coses anteriors, del senyor Eric Andersen, amb un grup molt extens. Aquest grup està format per 10 músics. Això va vindre, l'àlbum s'anomena Electra, i això va vindre d'un encàrrec, va ser una composició que originàriament per representar l'Electra de Sòfocles, portada al teatre per l'Espírit Teatre d'Atenes, dirigida per Yanis Margaritis. I això va ser una producció de Cultural Olimpiad 2001-2004. Aquí Eric Andersen va fer una composició de 17 peces en les que es anaven interpretant mentre es desenvolupava l'obra, però que també tenien un cos important com a música sola, no només amb l'unió amb el teatre, sinó que bàsicament com a música independent de l'escenari que es va representar, doncs també tingués un cos important. I això ho va fer junt amb ell. Hi ha músics, com deia, alguns músics grecs i la resta de músics hi ha que acompanyen normalment l'Eric Andersen. I, com no, amb ells, doncs, el Paolo Vinacia, amb la seva bateria i percussió, i també amb una altra bateria, que és el Patrice Herald, que també, en aquest cas, també canta en algun moment. Eric Andersen es va acompanyar també d'Arve Erskirsen amb la trompeta, Elvin Harsen a les guitarres, Niels Peters Molwaer amb programacions de timbals i efectes, i llavors quatre cantants que són la importantíssima Sabina Yanatou com a vocal primera, Crisanti Dulci també com a cantant, Eli Marina Candes, també com a component d'un cor que es creava, d'un coro, i Fontini Niki Gramenou, també com a component d'aquest grup. Per tant, estem parlant de 10 músics. Aquestes 18 composicions no sempre intervé tot el grup sencer de 10 músics, sinó que estan, hi ha moments que hi ha dos músics, hi ha moments que n'hi ha cinc, hi ha moments que hi ha més grup. Per anar representant avui aquests anys en què Paolo Vinacia va estar junt amb aquests dos músics, Eric Andersen i Terje Riptal, tindrem 3 àlbums. Per tant, tenim de reduir una mica aquesta densitat de l'Electra d'Eric Andersen. Estem a diumenge, tenim d'escoltar música agradable i anem per la primera peça que us he triat, que és The Big Lay, que aquí hi ha ell, l'Eric Andersen, a la bateria, al canal esquerre. Podeu sentir, si esteu escoltant amb un sistema estèreo, el Paolo Vinacia, al canal dret, el Patrick Herald, hi ha el guitarrista Elvin Harsen i la trompeta Derby Esquince. Per tant, 5 músics els que formen aquest conjunt. Eric Andersen també tocava amb elements electrònics al seu baix i fa que aquest gruix
de música agafi un aire com més orquestral. Anem per The Big Lay.

I per acabar de resumir una mica tot aquest àlbum, posaré tres composicions que venen amb l'àlbum seguides i que tenen el nom d'Electra com a base i que jo crec que tenen molt en bueno, tenen un argument continu, de continuïtat. Realment, aquesta obra s'interpretava tota amb continuïtat. La gravació que es va fer bueno, que es va fer doncs s'ha resumit en 18 parts. Però realment quan s'interpretava amb, diguéssim, amb seguida, no? Aquí la primera peça, que és Electra Song Intro, només hi ha dos músics, ell, l'Eric Anderson, amb tot el seu baix i els seus instruments electrònics, i el guitarrista Elvin Harsen. No hi ha Paolo Vinacia, però com que té un argument a continuació, que és Electra Songs, que és una peça fantàstica, meravellosa, en la que aquí sí que hi ha el Paolo Vinacia, el guitarrista també, després hi ha l'altra bateria, el Patrick Herald, hi ha a la veu a l'Arve Skinse, que en aquest cas fa servir la trompeta i la seva veu, els dos instruments, i ja entra en joc la Sabina Yannatou, que aquesta cantant fabulosa que us he comentat abans com a un dels quatre elements de veu que hi ha en aquest àlbum. I a continuació escoltarem Electra Songs Outro, que també hi ha cinc músics, hi ha la Sabina Yannatou, l'Arve Skinse amb la veu, en aquest cas, i la trompeta també, el bateria, el Patrick Herald, el bateria, com no, Paolo Vinacia, i les guitarres de l'Elvin Harsen. I, bueno, i l'Eric Anderson, que està, que ell sí que està, amb totes les 18 formacions. Ell és el que dirigeix aquest història fantàstica i que fa que funcioni d'una manera independent de l'obra, dramàtica, i que després, precisament, aquesta gravació sigui una gravació que recomanem totalment. Hi ha molt de dramatisme, hi ha molt de lirisme, i és una música per l'esperit, no? És una de les peces fantàstiques d'Eric Anderson que va compondre, i sempre amb aquest apoio del Paolo Vinacia, que és amb el que dediquem tots aquests programes. Anem a escoltar aquestes tres composicions, Electra Song Intro, Electra Song, la peça fantàstica aquesta que us dic, i Electra Son Outro.

I passem al 2006 i tenim un àlbum de Terje Riptel que s'anomena Va ser Brig, en la que hi ha el Pale Mikkelsburg, la trompeta i sintetitzadors, Burge Bessenstoff, el piano elèctric i sintetitzador, Stale Stolklocken, amb l'orgue, el piano elèctric també i sintetitzadors, Marius Riptel, que és el fill de Terje Riptel, amb elements electròniques i mostres i plats de l'EP, giratoris, no?, fent efectes. Borgen Kelch-Lemir, amb el baix elèctric i acústic, John Christensen a la bateria i Paolo Vinacia a la percussió. Això va ser és una composició que s'anomena Va ser un bus opus 84, que va estar gravada en directe el 12 d'abril del 2003 al Festival de Jazz de Bossa a Noruega. Va ser encarregat per aquest festival i va estar gravat en directe. Estem dintre d'aquestes peces, tant d'Erik Andersen com de Terje Riptel, una mica èpiques, però que aquí entren elements diferents, sobretot per la incorporació amb tres peces que estan compostes no per Terje Riptel, sinó per el Marius Riptel, el seu fill, d'elements una mica punks, i també perquè està una mica inspirada amb el Bridges Brief de Miles Davis, i també incorpora, amb la primera composició, que dura 18 minuts, que incorpora alguna de la dansa del faraó de José Zaminul. Per tant, és una mica un... Bueno, aquí l'àlbum diu que està dedicada a Pal Hursum i que va ser encarregada pel Bossa Jazz d'aquest festival de Noruega. Però sí que volem dir que hi ha alguna de Miles Davis amb totes aquestes coses una mica funk o funk del fill de Marius Riptel. Escoltarem les dues últimes peces de les 10 que té aquest àlbum. La primera, Your Marking Impersonal.

Qualsevol d'aquests àlbums que estem repassant aquests últims dies li podríem dedicar un programa sencer a un d'ells només, per la importància que tenen i per la qualitat total, brutal, que tenen tots. Estem fent un resum de moments en què Paolo Vinacia va actuar amb aquests grans músics, i això, bueno, estem a l'estiu i simplement fem un petit repàs. I deixarem aquest àlbum amb A Quiet Word, que és una peça preciosa, suau, lenta, que a través de la trompeta de Mikkelsburg va perfilant i tensionant suaument els tocs de tot el grup i del conjunt. Això és Wassenburg, de Ter Herriptel, de 2006.

Anderson, Paolo Vinazia i Tony Smith. L'àlbum s'anomena Live at Belleville. Això va ser una gravació en directe el setembre del 2007 a Belleville, al Teatre Drammen d'Oslo. És el primer àlbum, i a més en directe, d'aquest trio fabulós, fantàstic, que després ha tingut una continuïtat, i ja escoltarem els propers dies més d'aquest trio, d'aquests músics, i que la primera part està formada per quatre peces, que és la suite amb quatre parts d'Independència, i després hi ha tres composicions més. Anem per el prelude de Toaquís, que és, com sabeu, aquesta fantàstica peça de Duke Ellington amb una versió brutal.

Ari Landersen amb el baix, saxo tenor Tony Smith i la bateria Paolo Vinacia. Sembla increïble com tres músics poden fer tanta música. I la prova la torneu a tindre at House, una peça brutal, brutal, brutal. Ha estat l'Edu, el control, i com sempre, Ramon Robuster, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz.

0: Calafell Radio. Calafell Radio,
1: esta es Ema. It's summertime.
0: Calafell Radio, es la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Harry Potter i la pedra filosofal és una pel·lícula de fantasia i aventures basada en el llibre homònim de J.K. Rowling, dirigida per al cineasta Chris Columbus i estrenada l'any 2001. La banda sonora és de l'increïble John Williams i porta per títol exactament el mateix nom que la pel·lícula. Us deixem, doncs, amb la banda sonora original de Harry Potter i la pedra filosofal, de John Williams.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.